0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Continuem la nostra programació ara per sentir les quatre peces espanyoles de Manuel de Falla: aragonesa, cubana, muntanyesa i andalusa. Són quatre peces compostes l'any 1908 a París i que va estrenar el pianista lleidatà Ricard Viñas. Ens sentim avui la versió del pianista Joaquín Achúcarro.

0: Aragonesa, cubana, muntanyesa i andalusa són les quatre peces espanyoles que Manuel de Falla va compondre l'any 1908 i que hem sentit en la versió del pianista Joaquín Achucarro.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Continuem amb música barroca amb el Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, de Georg Friedrich Händel, interpretat per l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.

Era el concerto grosso en sol major, opus 6, número 1, de Georg Friedrich Händel, en la versió de l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Us convidem tot seguit a sentir el concert per a violí i orquestra en re menor opus 47 de Jan Sibelius en la versió de Maxim Fengerov, violí i l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de Daniel Barenboim en un enregistrament de l'any 1996.

0: José Miguel Moreno, Llaüt, i Eligio Quinteiro, Tiorba, interpretaven la pavana Semper Daulan, Semper Dolens, de John Daulan.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara l'intermezzo còmic La serva padrona, obra de Giovanni Battista Pergolesi. Us n'oferim la versió de Renato Capecchi, baix, que fa d'Uberto, Carme Bustamante, soprano, en el paper de Serpina, i l'orquestra de cambra anglesa sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. És un enregistrament de l'any 1973.

0: Un enregistrament de l'any 1973 de l'intermezzo còmic La serva padrona, de Giovanni Battista Pergolesi. Sentíem Renato Capecchi baix fent d'Uberto, Carme Bustamante soprano en el paper de Serpina i l'orquestra de cambra anglesa sota la direcció d'Antoni Rosmarbà.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

La música de Frédéric Chopin serà la protagonista durant els pròxims 15 minuts. Us proposem la fantasia per piano en fa menor, opus 49, que el pianista i compositor polonès va escriure l'any 1941 a París. L'intèrpret serà el pianista Alberto Reyes.

0: El pianista Alberto Reyes ha interpretat la fantasia per piano en fa menor, opus 49, de Frédéric Chopin.
1: Nocturn. De Robert Schumann podrem sentir tot seguit les Fantasiestücke, peces de fantasia, opus 73, una obra per a clarinet i piano, però Schumann en va preveure versions per a violoncel o violí i piano. Sentim-ne la versió per a violoncel i piano a càrrec de Christoph Richter, violoncel, i Laia Mas Ramon, piano.

0: Christoph Richter, violoncel i Laia Mas Ramon, piano, ens han ofert aquesta versió per a violoncel i piano de les peces de fantasia Opus 73 de Robert Schumann.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit donarem pas a la quarta simfonia, opus 98 de Johannes Brahms. L'intèrpret és l'Orquestra de Filadèlfia dirigida per Riccardo Muti.

Acabem de sentir la quarta simfonia opus 98 de Johannes Brahms. L'intèrpret ha estat l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la programació de Catalunya Música ara sentint el concert per a violoncel i orquestra en re menor d'Eduard Lalo. Sentim Pierre Fournier, violoncel i l'orquestra Lamoureux sota la direcció de Jean Martinon. És un enregistrament de l'any 1960.

Un enregistrament de l'any 1960 en què Pierre Fournier, violoncel i l'orquestra Lamoureux, sota la direcció de Jean Martinon, ens oferien el concert per a violoncel i orquestra en re menor d'Eduard Lalo.

0: Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb el cicle de peces per piano Somnis d'amor, número de catàleg 541 de Franz Liszt, en la versió del pianista Daniel Barenboim.

Era el cicle de peces per piano titulat Somnis d'amor, número de catàleg 541 de Franz Liszt, en la versió del pianista Daniel Barenboim.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Música de Maurice Raffel. Per continuar la nostra programació, sentim el poema coreogràfic La Vals en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston sota la direcció de Seiji Ozawa.

Fins aquí el poema coreogràfic La Vals, de Maurice Ravel, una obra composta l'any 1920, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb la improvisació a partir del Passamezzo Moderno de Diego Ortiz, que ens interpretarà el conjunt More Hispano sota direcció de Vicente Parrilla.

Hem sentit la improvisació a partir del Passamezzo Moderno de Diego Ortiz, tal com l'interpretava el conjunt More Hispano dirigit per Vicente Parrilla.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts un nou matí a la sintonia de Catalunya Música. No, encara no ha arribat l'estiu, encara que de fet us sembla, les temperatures són altes, però encara ens falten 4 dies. Diumenge al matí entrarem a l'estiu meteorològic i per tant serà a partir de diumenge que podrem dir allò de ja som a l'estiu. Però en qualsevol cas no hi som, però ho sembla. I dins d'aquesta època dolça, daurada, de temperatures una mica altes, que fan que les nits siguin tropicals, per no dir tòrrides en alguns llocs, i que a més ens costi una mica dormir, doncs nosaltres intentarem, diguem-ne, fer efecte bàlsam. Aquesta és la vocació del primer temps, l'espai més matiner de Catalunya Música, que encetem ara mateix i fent-nos aquestes preguntes que ens fem de tant en tant. I avui la que ens fem és, escolta, i quina és l'obra més antiga que conservem de Franz Schubert? La primera que va escriure o, si més no, la primera que ens ha arribat? I remenant una mica, diguem que el senyor que va fer la catalogació de l'obra de Schubert, el musicòleg Otto Erich Deutsch, ens ho ha posat fàcil. Ja sabeu que quan ens atencem a la música de Schubert sempre hi ha la lletra D i el número de l'obra pertinent. En un principi, la idea del senyor Deutsch era que el número 1 fos l'obra més antiga i el número més alt, ratllant els 1.000, fos l'obra més moderna. Per tant, això ja ens dona una pista cronològica que s'ha d'anar matisant en funció de les obres, però que déu-m'hi-do com s'ajusta en aquesta intencionalitat. Per tant, agrair-li al senyor Deutsch que, arran de fer el catàleg de l'obra de Schubert, li va posar el número 1 a una fantasia per piano a quatre mans en sol major, tot i que comença en sol major, però acaba en do major, és a dir, que va canviant de to. Però ho hem d'entendre en el context en què Schubert la va escriure. Tenia 13 anys i en aquell moment encara estava cantant a la Stadtkonvent, que vol dir en l'escolania imperial, estem parlant de 1810, l'escolania que cantava a la capella del Hofburg, de la capella imperial de l'emperador. La que avui seria la seu equivalent és els petits cantaires de Viena. En el moment en què va desaparèixer l'emperador d'Àustria, aleshores aquesta entitat coral es va convertir, o com a mínim va convertir el seu nom. Schubert va ser un dels seus membres històrics més famosos i, de fet, encara ho posen en el seu currículum. Però vaja, ens quedem amb Schubert. I la primera obra que hem conservat, escrita quan era un petit cantaire dels cantaires de l'emperador de Viena. Aquesta fantasia en sol major, Deutsch 1, de la que ens sentim el fragment final.

0: Només tenia 13 anys quan va escriure aquesta fantasia en sol major, Doiju. La fantasia sencera se'n va a 20 i pocs minuts. Hem sentit, està clar, la part final, amb una coda ben ostensible i fins i tot un punt orquestral operística. Aquesta és la música del joveníssim Franz Schubert, l'obra més antiga que conservem d'aquest gran compositor vienès. La part final de la fantasia per piano a quatre mans en sol major, que Otto Erich Deutsch va considerar la número 1, cronològicament parlant, del catàleg de Schubert. I ara que ja sabem quina és l'obra més antiga que conservem de Schubert, ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I és on som, el primer temps a la sintonia de Catalunya Música, i a partir d'aquí, doncs bé, esdevenir una mena de recerca d'aquest home baixet, robust i poc elegant, amb les mans petites, els dits gruixuts i curts. De ben segur que representava la imatge contrària a l'ideal del virtuós de principis del segle XIX. Així és com el descrivien a l'època a Franz Schubert. Un compositor que, vaja, sempre es parla de que va ser un home que va passar com desapercebut en el gran univers musical que es vivia en aquella Viena de l'anomenada Primera Escola, aquella Viena que havia vist triomfar a Haydn, a Mozart, que estava veient triomfar a Beethoven. En una carta el compositor escriu: "Algunes persones em van assegurar que les tecles es transformaven en veus que cantaven sota els meus dits, un fet que, si fos veritat, em faria molt feliç, però no puc suportar el maleït martelleig a què es dediquen fins i tot distingits pianistes." Un testimoni, en definitiva, de la sensibilitat d'aquest compositor, que a part de tocar el piano, també sabem que va tocar la guitarra, i no només la va tocar, sinó que fins i tot ens ha arribat a deixar algunes pàgines escrites per aquest instrument. Tampoc ens sorprèn gaire, primer perquè la guitarra era un instrument conegut a la Viena de principis del segle XIX, i segon perquè durant moltes etapes Schubert va estar vivint a golfes a Viena, al costat d'alguns dels seus amics artistes, i estaven en aquelles habitacions que no tenien piano. Per tant, Schubert va passar moltes hores component música sense poder tenir un piano per comprovar com sonava. Tal vegada potser tampoc ho necessitava, però sí que és cert que de tant en tant anava a visitar algun amic que li permetia sentir com sonaven totes aquelles obres. Avui la música per piano esdevé com un petit referent de la música de Schubert que ens anirà marcant el camí sonor d'aquest matí al primer temps. I la primera obra que sentirem és una de les tres marxes militars, també per piano a quatre mans, que va escriure els estius de 1818 i 1819, és a dir, 8 anys després de la fantasia que acabem de sentir, aprofitant unes estades que va fer com a preceptor musical de les filles del comte Johann Sterazzi. Aquest comte tenia una casa a 150 quilòmetres de Viena, a la ciutat de Zelis, avui Eslovàquia, i vet aquí que van contractar Schubert perquè donés classes de piano, en definitiva, a les seves dues filles, i perquè les filles ho poguessin tocar. Aquí tenim aquestes tres marxes, de les quals en sentirem la més famosa, la primera.

Un tàndem de pianistes sorprenent, Daniel Barenboim i Radu Lupu, junts interpretant aquesta marxa militar Deutsch 733, número 1, piano a quatre mans. Música per piano de Franz Schubert. Avui l'estem resseguint el primer temps. Després d'escriure aquestes marxes per les filles del comte Esterházy, Johann Esterházy, els estius que va passar, concretament dos estius, al castell de Zelis, actual Eslovàquia, Schubert va continuar component per piano. De fet, el piano és omnipresent a la seva obra, ja que si no escriu per piano, escriu per piano acompanyant la veu. Les preciosíssimes cançons, 6 centenars de lieder que ens ha deixat en el seu catàleg i que són una autèntica joia. Bé, doncs, seguim endavant, una obra realment corprenedora i, sobretot, molt exigent, sempre es diu que és l'obra més virtuosística del catàleg de Schubert, la va escriure el novembre de 1822. Es tracta de la fantasia Wanderer. Wanderer vol dir el caminant. Pren el nom d'una cançó que havia escrit prèviament. És una pàgina inusitadament exigent i que, per tant, esdevé gairebé, com qui diu, una excepció. Potser aquest comentari l'hem de matisar. No és que la música de Schubert sigui fàcil de tocar. Les obres són exigents, però diguem que Schubert té tendència a utilitzar el virtuosisme només en finalitats expressives, no d'exhibició. I en aquest cas, la fantasia Wanderer, tot i que és una obra sòlida des d'una perspectiva d'escriptura musical, sembla que en algun moment el compositor es deixa portar per aquesta força del virtuosisme interpretatiu. Però vaja, en qualsevol cas, és una obra molt apreciada de la qual també en sentirem la part final.

Hem pogut apreciar aquestes característiques que esmentàvem a la partitura que acabem de sentir, a la fantasia Wanderer. Hem sentit la part final. Paul Lewis era qui ens interpretava aquesta magnífica versió d'aquesta fantasia Wanderer, fantasia El caminant, Deutsch 760. Una de les pàgines, diguem, en què Schubert mostra més la seva capacitat virtuosística. Però, clar, quan parlem de Schubert i del piano, potser un dels passatges, dels moments creatius més significatius. En aquest cas hauríem de parlar pel carisma, ja que Schubert s'inventa una denominació musical que va fer fortuna: moment musical. Aquests moments musicals no deixen de ser una variant del que de manera genèrica definim com microformes romàntiques. És a dir, què vol dir un moment musical? Doncs allò que el compositor vulgui. Si el compositor el vol fer més amunt, més avall, més agut, més greu, més expressiu, més líric, més divertit, més frívol, tant li fa. És la capacitat de paleta variada de colors que una denominació tan ambigua permetia a la imaginació dels compositors de l'època. I així Schubert de cop ens fa sonar un d'aquests moments musicals amb perfums de música hongaresa.

Era Daniel Barenboim qui ens interpretava aquest moment musical número 3, el moment musical en fa menor, Deutsch 780. És una petita delícia. Allò que dèiem, un moment musical. El compositor no li implica res en concret, perquè si Schubert va escriure 6 moments musicals, són 6 moments completament diferents. Sentíem el número 3, sens dubte el més popular, el més curtet i el més coquetó. El número 4, una autèntica meravella d'aquelles que quan el descobrim, vaja, ens n'enamorem al moment.

Absolutament deliciós aquest, o deliciós, aquest moment musical número 4 en do sostingut menor. És el Deutsch 780 número 4 i l'hem pogut sentir interpretat per Alfred Brendel. Els moments musicals de Schubert, un testimoni d'aquesta llibertat creativa, d'aquesta subjectivitat expressiva que tant caracteritza la música de Schubert, sempre dins d'aquesta aparent subtilesa en la que el compositor sembla no voler-nos mostrar les coses que el colpien. Hi ha un moment crític a la vida de Schubert, que és quan se li diagnostica que patia una sífilis. Això va ser a l'entorn de 1823 aproximadament, i en aquell moment hi ha com un canvi de rumb, un cop de volant, i de fet, després d'aquesta notícia van sorgir obres com els moments musicals que acabem de sentir. És com si de cop Schubert, diguem que encara fa més palès el seu sentit de la transcendència del que ho havia fet en els anys previs. I entre les sonates per piano que ens ha deixat aquest compositor, particularment a la de 1823, és prou significativa. Estem parlant de la sonata en la menor Deutsch 784, una sonata que sovint se'ns mostra en molts moments una pàgina més aviat fosca, que sembla manifestar aquesta actitud austera que amb prou feines encobreix la intensitat dramàtica que està reflectint, una mica una mirada pessimista del compositor, que ens sorprèn perquè en general Schubert és un home que li agrada sempre treure aquell punt d'esperança. D'aquesta deliciosa sonata i poc coneguda Deutsch 784, o si més no poc interpretada, la sonata en la menor, en sentim el tercer i últim moviment.

El pianista Ricardo Castro en una gravació en directe, ja heu vist, no semblava, Franz Schubert, aquesta sonata que us acabem de proposar. Hem sentit el quart moviment de la sonata número 14, Deutsch 784, en la menor. La va escriure el 1800.

1923 es creu que és la primera obra que escriu després que li diagnostiquin la sífilis. I vet aquí que és com una mena de reacció dramàtica amb aquest contrapunt final espectacular i que, en definitiva, doncs, vaja, una obra molt, molt singular dins el catàleg de Schubert. No la va arribar a publicar en vida, es va publicar de manera pòstuma i, petita anècdota, els editors van dir, va, doncs, com que la publiquem de manera pòstuma i Felix Mendelssohn està interessat en la música de Schubert, la dedicarem a Felix Mendelssohn. Evidentment, Schubert i Mendelssohn no es van arribar a conèixer mai, i segurament Schubert en vida no va arribar a tenir mai notícia d'aquest jovenet Mendelssohn que tenia 11 anys quan va morir Franz Schubert. Però en qualsevol cas hi ha una altra sonata, que és la següent, la número 15, també en la menor, per cert, la Deutsch 845. Aquesta sí que Schubert la va arribar a publicar, que això és una cosa bastant excepcional en el seu catàleg. Així doncs, una sonata impressionant, imponent, que té un primer moviment que realment, ja veureu, és de gran potència expressiva i, vaja, què millor que sentir-lo.

a Alice Mary Smith, la seguida Charlotte Sohi, i amb ella saltaven per tant a la França del segle XX, l'entorn on va generar-se aquest segon quartet, una obra carregada d'intensitat i moviment, amb moments plens de suspens, i que aquí sentíem en la versió del quartet Hermès, publicada al segell La Boîte à Pépites, segell clau també en aquesta tasca de recuperació de repertoris. I ara, doncs, moment per la teatralitat del primer barroc, gràcies a un dels madrigals del vuitè llibre de Claudio Monteverdi, Armato il cor d'Adamantina Fede, els codis de la lluita i la batalla aplicats al camp de l'amor i els recursos musicals que l'acompanyen, clar, les notes ràpides i repetides, el repòs, l'arrencada. L'interpreten els membres de la Veneciana.

Aquí teníem una d'aquelles propostes que ens treuen dels terrenys habituals i traslladen les partitures a llocs sonors inesperats. Així, de les danses espanyoles d'Enric Granados en sentíem la número 5, l'Andalusa, però en una versió diferent, un arranjament per guitarra i mandolina que interpretaven Jens Uwe Pop i Johan Ross. I quan passen 6 minuts i mig, gairebé, de 9:15 del matí, arriba el moment d'entrar en el disc de la setmana. Avui és dimecres, som a meitat del camí, per tant, també del disc que ens acompanya des de dilluns. Un àlbum que forma part d'aquest ambiciós projecte que consisteix en enregistrar la integral de les sinfonies de Joseph Haydn.

Bé, doncs sí, un projecte amb la integral de les sinfonies de Joseph Haydn, que ja va pel 19è àlbum integrat per 3 sinfonies, la 44, la 52 i la 108, i dues obres de dos altres compositors, Samuel Scheidt, compositor alemany del primer barroc, i l'estonià Arvo Pärt. 5 obres, per tant, que interpreta Il Giardino Armonico, dirigit per Giovanni Antonini. Un 19è àlbum que han titulat Trauer, és a dir, dol, perquè, tal com ja vam dir, les sinfonies no les publiquen per ordre cronològic, sinó que les agrupen en programes temàtics, i aquesta manera de presentar-nos-les, precisament, també ens permet descobrir noves relacions i noves lectures de la música de Haydn. Per tant, el tema del dol és el fil conductor d'aquest àlbum. Ara bé, el dol que hi trobem no és únicament funerari, és una reflexió més àmplia sobre la pèrdua, la memòria i la fragilitat humana. Recordem que aquesta sinfonia número 44 és l'única que Haydn va compondre en la tonalitat de mi menor i també és una de les sinfonies més famoses de l'anomenat període Sturm und Drang, que s'ha traduït com a tempesta i empenta, o també impuls o passió, en què les emocions s'intensificaven augmentant tant la dissonància i el cromatisme, amb ritmes que sovint són impulsats per acompanyaments fora de ritme i l'ús de tonalitats menors. I si ahir vam sentir el primer moviment, l'Allegro, avui sentirem el Finale Presto, que és una autèntica explosió d'energia. La tensió no decau ni un instant. Haydn construeix un moviment d'una força gairebé irresistible. Les diferents línies melòdiques es persegueixen i s'entrellacen fins a crear una sensació d'urgència contínua que desemboca en una conclusió espectacular. Sentim, doncs, aquest Finale Presto de la sinfonia número 44 en mi menor, Trauer, de Haydn, tal com la interpreta Il Giardino Armonico, dirigit per Giovanni Antonini.

0: Ens deies, Esther, que la tensió en aquest moviment no decau ni un instant i donem fe que és així.
1: És, així.
0: Dir, és espectacular aquest finale presto de la sinfonia número 44, concretament, en mi menor, la Trauer, de Joseph Haydn. És una part del disc que us estem presentant aquesta setmana, el 19è disc del projecte Haydn 2032.
1: Doncs sí, que seguirem amb ell, evidentment, perquè encara ens queden dos dies d'aquesta setmana. És, és un àlbum del Segell Alfa, recordem que no ho havíem dit, i que forma part d'aquest projecte, tal com deies, que s'acabarà, si tot va bé, el 2032.
0: Això, perquè
1: serà quan farà els 300 anys del naixement de Haydn.
0: Molt bé, doncs i amb aquest impuls hem rebut al nostre estudi la nostra companya Lourdes García. Bon dia, Lourdes.
2: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, què t'ha semblat entrar amb aquest Haydn i aquesta energia?
2: És que, clar, és que és una energia que em fa ballar. Jo no sé si ho heu vist, però he entrat ballant.
0: Has entrat i has preguntat, què és això?
2: Què és això? Què és això? Clar, clar.
0: Doncs no sé si vas ben carregada d'energia també pel tema que ens portes avui.
2: Avui porto... Sí, sí, sí, perquè és esgotem l'adrenalina fins al final. Jo no sé vosaltres com ho porteu, però i no sé si ho sabeu gestionar gaire bé, perquè fa dos dies que vaig entrar aquí i s'està acabant el curs.
0: Sí.
2: És increïble.
1: Sí, sí. Vam ha passat ràpid, eh?
2: Que sí?
1: Sí.
2: Molt ràpid, molt ràpid. Doncs res, avui parlarem de les coses que passaran als corals a final de curs.

0: Què deies, Esther?
1: Ho vaig cantar aquest dia, perquè es va graduar una filla meva.
2: Doncs justament aquest oient anònim que no suporta el Gaudea Musiquitur estarà content.
3: Molt, segur.
2: Perquè és l'última vegada que interpretarà aquest Gaudeamus durant aquest curs.
3: Però ara... ja tornarà l'any que ve, eh?
2: Sí.
3: Temporada propera.
2: Bueno, les coses que tenen les corals és que et pots apuntar o no, pots canviar de registre si hi ha alguna cosa que t'irrita, clar, si ha, perquè
3: que
2: segurament
3: t'irrita molt, no?
2: Que t'irrita molt, com ara això, a final de curs s'encanten més d'un i més de dos, de Gaudeamus, els cors universitaris. Doncs bé, a les corals cap a final de curs ens trobem amb alguns reptes i el primer és que fa molta calor.

0: I, doncs sí,
1: Què fa calor a l'estiu?
0: Foc, a l'estiu fa calor, és obvi, ho sabíem, a moltes corals, a més, assagen escoles, ja sabem la problemàtica que hi ha, els centres parroquials, espais mal climatitzats. I això com ens afecta als cantaires? Doncs bé, el resum és una cosa que justament vaig posar a l'inici de curs, per acabar de tancar coses.

0: Sí, sí.
1: Podria ser l'estat de WhatsApp de tanta gent de l'equip ara mateix. Senyor, sí, me cansa la vida.
0: Senyor, me cansa la vida. Vam començar, doncs sí, sí, amb el me cansa la vida, i és que amb la calor, doncs clar, perdem to muscular. Els músculs es relaxen i com a conseqüència, per mantenir l'afinació, hem de fer un esforç més gran. I això ens cansa la vida, ens cansem més, ens costa afinar, ens costa mantenir el to, perquè atacar, mira, encara, però llavors mantenir, especialment notes llargues, mare de Déu. I a més, si hi havia poc amb tot això, l'ambient és molt més sec, les mucoses pateixen, bé, un desastre.

0: aquestes nits d'estiu.
1: Sí, però i els del Cor Monteverdi sembla que no tinguin gaire problemes, a mantenir l'afinació.
0: No, i em sembla que aquesta gent no...
1: Són immunes.
0: Clar, jo parlo per les corals que jo veig, que jo conec. Però després vas als concerts i no es nota, eh?
2: No, estava pensant que, clar, diem molta calor, no? Clar, què fas a l'estiu? Vols obrir finestres, però, clar, depèn de l'hora que assagis, els veïns diran alguna cosa.
0: A nosaltres ens ha passat. A nosaltres ens ha passat que gairebé ens desnonen. Perquè, clar, diuen, no, finestres tancades. Ara obrim finestres a l'escalfament i llavors acabem l'escalfament, tanquem finestres i posem l'aire, perquè, clar, no...
1: Ai, ara m'heu
2: recordat...
1: Nosaltres
2: anem amb ventiladors.
1: Ara m'heu recordat en el moment en què... Ara, perdonareu l'apunt biogràfic, eh? Jo amb 10 o 12 anys tenia, ens vam mudar de casa amb els meus pares, i me'n recordo el moment en què vam conèixer els veïns abans de portar res, ni res, i la veïna li va dir a la mare... Ai, que bé que hagueu vingut, perquè és que els veïns d'abans tenien un fill que tocava el piano.
0: No!
1: I va ser com, d'acord, mireu, doncs aquesta nena potser...
2: Serà tot jo.
1: Piano i el violí també.
0: Mira, veus, d'historietes de veïns, em presento sempre amb els veïns de... Sempre dic, hola, sóc la Lourdes, canto, i canto fort. Vull dir que no hi ha una altra manera...
2: Us aviso, no? Quedeu avisats.
0: Visca, quedeu avisats.
1: Soc clar. Gran format.
0: N'hi va haver un, una vegada, que em va respondre, dic, hola, sóc cantant. A més, en aquella època d'assaig intensiu, amb l'espectacle, això. I dic, no, mira, perdona, acabaven d'arribar, dic, sóc cantant, i diu, i jo soy informàtico. Dic, vale. Dic, però les tecles no molesten. No, ja m'ho explicaràs la setmana que ve.
1: Ja t'ho trobaràs.
0: Sí, sí, boníssim, boníssim. És que és un tema, aquest. És difícil.
1: De mira, poder... això ens ho podem guardar per una altra secció.
0: Mira,
1: per quan...
0: sí. I tant,
1: per
0: i tant.
1: Sigui. Perquè ara estàvem en aquest estiu i la calor màxima. Clar.
0: Doncs sí. I llavors això, dius... Molt bé, doncs posem aire condicionat, no? Però tampoc és una gran solució, perquè, a més, canvi brus de temperatura, ens va fatal, l'aire condicionat resseca més l'ambient, i, a més, ens hem d'hidratar, doncs, molt més.

0: L'Esther ha fet spoiler.
1: No ho sabia.
0: Ho tenies, no, ho teníem claríssim. Sí, és sí. Que, clar, són les solucions que quan arriba maig, juny, i a més a més aquest maig que ha sigut agost,
2: clar, fem fa això. Calor, tancada no pots perquè t'ofegues, l'aire condicionat no funciona, doncs, esclar, has d'obrir finestres.
0: Clar. Doncs, rei, a part d'això que comentàvem, que si els veïns i tot plegat, apareix el gust personal de cadascú, no? Que si obrim una mica, no, espera, només un porticó perquè ara em toca l'aire. No, a mi la corrent d'aire millor que sí. Llavors, potser que tanquem. No, un ventilador, no? Que deies, sí, nosaltres fem servir ventiladors. No, és que a mi l'aire directe m'afecta molt. I no entrarem en les guerres del ventall, sí, perquè... I aquí és on la directora ha de fer de carcellera, perquè si no, a la que ens posem d'acord, ha passat més de mitja hora d'assaig. I un altre problema que ens trobem, l'absentisme final de curs. Jo no sé, a la teva coral, com ho porteu, això? Tothom és fidel al dia d'assaig?
3: No, ara cap al final hi ha bastantes baixes.
0: Sí, eh?
3: Els assajos.
0: Sí, doncs mira, jo en una... O sigui, ara quan arriba el bon temps, comencen els viatges... I les persones que estan jubilades, doncs res, fa un parell de setmanes, per dir-vos, i això és verídic, en una de les corals que dirigeixo hi havia 4 cantaires a Sicília, una a Tanzània i una a Singapur.

0: I Singapur.
1: Sí, doncs sí. Apunts biogràfics que van venint cap a mi en aquesta secció. Willy Fogg, fes voltes.
0: Willy Fogg. Oh, jo m'encantava aquesta peça, eh? M'agradava la del final, aquella de xiular.
1: Això ho cantava Mocedades, no?
0: Sí, és Mocedades, sí, sí, que és ben bé una coral.
1: Sí, bàsicament.
0: Doncs és cert que, com us deia, no?, que aquesta coral, que hi havia tant d'absentisme, hi ha bastantes persones jubilades, però els cors joves, el panorama no és gaire més optimista. Perquè entre els mestres que estan corregint exàmens, els que acaben de fer la cele, els que tenen casaments, els que s'han refredat amb l'aire condicionat...

0: It's oh so quiet.
1: Doncs ja, llavors ens hem d'inventar estratègies perquè, clar, ja, l'últim assaig, de, per exemple, d'un dels cors joves vaig haver de cancel·lar assaig perquè només hi havia una cantaire disponible per poder venir. Dius, home... Cert és que si hi ha un concert a prop, no fallen, però, clar, si no, hi ha altres prioritats. Doncs jo, la meva estratègia és, en una de les corals, que no és molt nombrosa, sempre diem que si no hi ha un mínim de 10 cantaires, en lloc de fer assaig, ens n'anem a fer un mojito.
2: Ah, mira. I què passa?
1: I què passa? Doncs mira, passa que no l'hem arribat a fer mai, perquè a la que invoquem el mojito ja arriba la resta de cantaires i no podem fer molt bé, això. Els tinc una mica enfadats
2: si
1: amb
2: cas,
1: això,
2: no?
1: Sembla que portarem mojito de final de curs, perquè, pobrets, fa com 3 anys o així, eh? I encara no...
3: Clar, tothom vol ser el que ha vingut,
1: clar,
3: però que no vingui la resta.
1: Clar. Especialment quan n'hi ha 9, veus la decepció, eh? Quan arriba la persona que, fa, que sembla que s'obri... doncs bé, quan els viatgers tornen de vacances, hem d'aprofitar a fer assaigs ben intensos per recuperar el temps perdut, perquè, clar, si ens en saltem un, el següent ha de valdre per 2. Sí. Però amb la calor acabem amb el cap com un bombo. En resum, al final de curs és complicat, així que molts ànims, corals, directors, directores, cantaires, perquè queda molt poquet. Si us plau, expliqueu-nos el vostre final de curs. Maria, pots recordar el telèfon? Jo encara no me'l sé.
3: Sí, jo, mira, gairebé. 627-480-116. I també tots els matins del món, @catmusica.cat.
1: Doncs en aquests mitjans, per aquí, ens han contactat aquesta setmana alguns cantaires per explicar-nos coses del món coral.

0: És que, clar, hi ha hagut una notícia que no podem obviar, la vida coral. Clar. I és la notícia coral de la... Jo crec que és la del trimestre sencer. És que... fa un parell de dies les federacions corals van emetre un comunicat en relació al que va succeir dimecres passat. El podeu buscar. Mm-hmm. I algun oient ens ha escrit també fent referència a la que és això.
1: Clar, per si algun oient va viure sota una pedra la setmana passada i no se'n va assabentar, va ser la benedicció de la Torre de Jesús amb la presència del Papa a Barcelona i tot aquest desplegament també artístic que hi va haver a l'entorn.
0: Sí, i es va acabar d'una manera una mica agradolça perquè els cantaires no van acabar de fer l'espectacle. Els van fer sortir a mig espectacle i no de gaires bones maneres. No són moltes les ocasions en les que la música coral sigui protagonista d'actes tan mediàtics i això és el que sap més greu, perquè dius... Una vegada que la música coral és com protagonista gairebé, no? Amb uns cors que tenim a Catalunya, perquè aquesta vegada, doncs això, la Sagrada Família han demanat que fossin cors sencers, no cantaires individuals, i per tant allà hi havia cantaires de les millors corals de molt bones corals de Catalunya i a mi em fa molta pena que s'hagin pastifat el que podia ser un acte preciós i un record supermemorable. Per què això? Perquè aquests cantaires feia mesos que assajaven, unes peces molt exigents, i que un parell de dies abans havien fet un assaig que m'explicava una cantaire de 7 hores.
1: Uau.
0: 7 hores a la Sagrada Família, que et van dient això ara per aquí, ara per allà, cantem això, som-hi, tornem-hi... Lo difícil que és cantar, no sé si heu cantat mai a la Sagrada Família.
2: No.
0: És una acústica que és terrible.
2: Sí.
0: Molt difícil, difícil.
1: Imaginant-nos l'espai ja ho podem intuir, que va ser complicat.
0: I ells van fer una interpretació fantàstica, de fet, això que sentíem ara són ells. I es quedaran amb aquest record agre que, doncs això, que com dèiem, aquest acte no podia ser un record memorable, superbonic, i que per ells, doncs, això, que és molt trist. No podem acabar la secció amb aquest mood. D'ànim, em sap greu, dic, no.
1: Això... Davallada, els
0: I és
1: inferns.
0: Que, clar, hem rebut una notícia molt bonica, també, o sigui, un missatge molt bonic d'en Francesc Rochel Ibarra, de Castellcir, que ens sentia la setmana passada i parlàvem de corals infantils i llavors ens ha escrit per explicar-nos el projecte que fan al Moianès. I dic, mira, acabarem...
1: Compartint això.
0: Perquè és preciós. Jo m'emociono molt amb els correus que ens envieu. Perquè és molt bonic, és ben bé la vida. Te'n fa ganes de venir a veure-ho tot.
1: La Lourdes fent ruta per Catalunya. Això ho haurem d'explorar, per la temporada vinent.
0: Mira, jo no ho descarto gens. doncs això, el Moianès... Hi ha una associació que es diu el Moianès Canta, en la que agents culturals, institucions municipals, artistes locals uneixen forces per promoure la recuperació i posada en valor de les llegendes locals que es transformen en cantata de mà de músics i autors de la zona.
2: Que bé.
0: Superbonic. Mm-hmm. Si entreu a xafardejar, si busqueu el Moianès Canta... Mm-hmm.

0: veureu. És molt bonic el projecte, sí.
1: Que bé.
0: I aquí participen doncs, centenars d'infants. L'última cantata que han fet és El gos de granera. Mm-hmm. I com a dada el vaig entrar a les seves xarxes també per xafardejar, a veure... que clar, quan m'escriviu jo xafardejo, eh?
2: Clar.
0: Sí, sí. Aquí es fa
2: la feina.
0: Aquí
2: es fa la feina ben feta.
0: Doncs la Diputació de Barcelona, a través del Centre d'Estudis i Recursos Culturals, ha incorporat aquesta iniciativa al Banc de Bones Pràctiques en matèria de cultura.
1: Veus que bé, eh?
0: Veus? Perquè clar, és una comarca que és molt jove, com si es pot dir, d'una comarca.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I llavors això de buscar comunitat i buscar arrels i d'explorar tot això a través del cant i del cant coral, com dèiem, no? Doncs mira, aquesta és la notícia amb la que m'agrada acabar.
1: Que bé, doncs celebrem també aquest tipus d'iniciatives i que tinguin continuïtat i gràcies per compartir-les a en Francesc en aquest cas i a tots vosaltres que ens escolteu. Si voleu fer-nos arribar els vostres missatges, idees, tot el que us passi pel cap escoltant aquest àmbit de la vida coral, doncs ja ho sabeu, 627 480 116 i també el correu electrònic totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. I Lourdes, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Fins d'aquí dues setmanes.
0: Fins d'aquí dues setmanes.
1: Que serà l'última.
3: I saps què faràs?
0: Sí, però és sorpresa.
3: Ah, ens faràs cantar?
0: Ho tinc apuntat.
1: De debò.
0: Ho prometo.
1: Tu no estiris al fill.
0: No sé fins a quin punt me'n sortiré, però sí, sí, és a la llista de coses a fer l'últim dia de vida coral.
1: M'agrada perquè en Pau és a l'altra banda i li és igual, perquè amb ell no el sentim, clar. Però nosaltres això...
0: El Pau és a l'altra banda, però jo l'he vist esbossar un somriure, la que ha dit això, el somriure és de no m'hi veuràs pas, però...
1: Doncs amb aquestes expectatives ens quedem.
0: Molt
1: que vagi
0: bé.
1: Molt bé.
0: Gràcies, adéu. Igualment.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka.
1: A Catalunya Música. Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
0: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
3: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
4: Continuem endavant a tots els matins del món. Són les 9 i 4 minuts del matí d'avui dimecres. I, Esther, quin gust sempre que ve la Lourdes García acostar-nos a aquesta vida coral, perquè és com la música real, la que fem tots i que compartim i que podem viure sense cap tipus de pressió, no? Al final, per un resultat perfecte o per haver de fer el producte artístic més elevat del món, és com, doncs, gaudim, no?, d'això. És com, és un dret fonamental, vaja, jo diria.
5: Sort que tenim la música. Ai, sí. I que sí, que cantar va molt bé. I si no ho heu provat mai, feu que segur que us trobareu molt millor.
4: L'Esther en té experiència en primera persona amb això de formar part d'una coral i us ho recomana àmpliament.
5: Sí, doncs això, seguirem en aquesta segona hora, que ja passen 5 minuts de les 9, i ho farem amb més música, evidentment, i amb la conversa que arribarà cap a 2:15, avui Jordi Cubino, compositor i productor musical amb una destacada projecció internacional, que té formació clàssica, que no tothom ho sap, i que va començar com a cantant, tot i que aquella etapa va durar poc, perquè va decidir dedicar-se a compondre i produir.
4: Doncs descobrirem aquestes vessants amagades d'en Jordi Cubino d'aquí una estoneta. Entrarem ara, però, al nostre segon tram de selecció musical amb una peça que ens farà connectar amb la calma i la tranquil·litat, el moviment lent del primer concert per violí de Florence Price. Una obra que l'any passat va gravar la solista Fanny Clamagiram amb l'orquestra de l'Òpera de Malmö i que ens mostra, doncs, un altre vessant d'aquesta compositora nord-americana, la de l'escriptura de gran format per solista. Sentim, doncs, l'Andante del concert per violí número 1 de Florence Price.

El concert de Florence Price ha obert camí a una altra partitura sorprenent i exuberant, el concert per piano per la mà esquerra de Maurice Ravel. N'hem sentit al final en una versió que espurneja, com és la de Yu Jiawang, amb l'orquestra de la Tonhalle, dirigida per Lionel Bringuier. Un maridatge musical que ens condueix ara a un àmbit més recollit, com és el de la música de cambra. Aparquem, doncs, les grans textures per passar el trio amb piano d'Amy Beach, de què en recuperem el tercer moviment, un allegro con brio amb el conjunt en baix.

L'any 2003 es va publicar un disc que diria que va esdevenir referència directa des del mateix moment en què va veure la llum. Es tracta del recull de sonates per violí i continu de Georg Friedrich Händel, que interpretaven William Christie al clavicèmbal i Hiro Kurosaki al violí. La mescla perfecta entre precisió, expressivitat i riquesa sonora que fan que aquesta música pugi de nivell de forma immediata. I si parlem d'altures, doncs aquí una mostra de virtuosisme vocal de les que no s'obliden. La cançó d'Olímpia, Les oiseaux dans la charmille, dels Contes d'Hoffmann, amb una veu d'un altre món, la de la soprano francesa Nathalie Désée.

0: I què diem després d'això? Si és que és una autèntica bogeria. Això era Els contes d'Hoffmann, de Jacques Offenbach, i aquesta cançó d'Olímpia, Les oiseaux dans la charmille, en la veu increïble de Nathalie Dessé. L'acompanyava la Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Patrick Fournier. I aquesta és l'obra que avui ens permet de donar pas a la nostra entrevista.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: A Tots els matins del món, avui conversem amb Jordi Cubino, compositor i productor musical, amb una destacada projecció internacional. De formació clàssica, va començar com a cantant, tot i que aquella etapa

Va durar poc perquè va decidir dedicar-se a compondre i produir. I això és el que ha fet, desenvolupar una carrera d'èxit tant en la producció musical com en la composició, amb més de 24 milions de discos venuts i 900 milions de reproduccions en streaming. I també ha treballat en el món audiovisual, component bandes sonores per a pel·lícules, sèries i campanyes publicitàries de gran impacte.

0: Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, com estem?
0: Com m'agradaria, i a nosaltres que ens hagis pogut rebre, com m'agradaria poder-te veure en aquests moments la cara. No sé quina cara deus estar fent sentint aquesta versió tan enorme del Nessun Dorma, de l'òpera Turandot, de Giacomo Puccini, en aquesta versió que ens havies demanat precisament tu, la de Luciano sí. Pavarotti. No sé si l'estaves també cantant.
1: Aviam, cantant no, perquè l'exigència vocal d'aquesta peça és molt gran, però és una peça que per mi és com un estàndard, no?, dintre de la meva història, que va ser una de les peces que primer vaig escoltar quan vaig anar per primera vegada a l'òpera fa molts anys. La meva mare és una gran aficionada a l'òpera i em va portar de molt de petitó i va ser la primera òpera que vaig veure, el Turandot, i aquesta àrea em va impressionar des de llavors i m'ha acompanyat tota la vida.
0: Dius que la teva mare és una gran melòmana.
1: Ho cull completament. La meva mare té quasi 1.200 discos de disc vinil, vinil, clar, ella ja té 82 anys, de música clàssica i sobretot de l'òpera. És una gran entesa amb l'òpera, vull dir, a més és sòcia de l'òpera, i va regularment, és una gran fan, una d'aquestes que es porten ara.
0: Sí, sí. I a banda de Turandot, n'has vist d'altres, d'òperes? És a dir, vas sovint a l'òpera?
1: Quan la feina m'ho permet, perquè vaig una mica liat entre televisió, Londres i aquí, però sí que hi vaig. I a mi m'agrada molt l'òpera, però des de no només a l'òpera italiana, que pugui ser Rossini, Puccini, Verdi, o si no l'Alemanya, Wagner. Hi ha moltes coses molt interessants en el món de l'òpera, perquè és un camp molt obert i molt gran.
0: La teva feina t'ha portat a treballar també amb persones del món de la música clàssica?
1: Sí, he tingut la gran sort de treballar, per exemple, amb Montserrat Caballé, Després he treballat precisament amb aquesta peça que estem sentint, vam fer una versió meravellosa amb l'Orquestra Simfònica del Liceu i la Índia Martínez per la Marató de TV3. Vam fer una versió que va ser meravellosa, inclús canviant la tessitura, que això no s'acostuma a fer, perquè l'havien d'adaptar al timbre de veu de la Índia Martínez, que és una cantant pop flamenc, però vam fer una versió meravellosa, que si la voleu buscar a internet és espectacular. El Gran Teatre del Liceu es va gravar a més, i va ser meravellós.
0: Amb la teva feina que fas, clar, t'has de dividir entre els estudis que tens, no?, que en tens tres d'estudis.
1: En tinc dos més un, com dic jo sempre. Jo tinc un estudi a Londres, sí, un a Barcelona i un més petitó a casa meva, que és on visc, que som surten moltes de les idees, perquè jo quan treballo a nivell de composició m'agrada estar sol i treballar amb tranquil·litat.
0: I a Londres què hi feu?
1: A Londres fem moltes coses. Fem des de sèries de televisió, fem grups per grans multinacionals, hi ha molta cosa. Allà és bastant versàtil, no? Perquè tenim... Jo no estic sol, evidentment, porto la direcció de molta gent, som 8 persones a més, i fem tot això, a part de televisió, cinema i música, el que és purament la música discogràfica.
0: Clar, precisament ahir, Jordi, vas participar a la 5a edició del Fonograma, que se celebra fins avui a Casa Montjuïc, on vau parlar de què significa avui crear en un ecosistema profundament transformat per la tecnologia. Hi ha tot el tema de la intel·ligència artificial, que no sé si ets molt optimista. Com ho veus tu?
1: És un tema complex. Ahir en parlàvem, vam tocar de refiló el que va ser l'entrevista que em van fer, però sobretot ho vam parlar molt amb els professionals al menjar que van tenir posteriorment. La intel·ligència artificial ho està, no dic trastocant, però transformant tot. És a dir, estem en un moment de canvis molt dràstics, no només en el món de la música, sinó a tots els aspectes de la societat, que encara no som conscients de on arribarem, perquè realment el canvi és espectacular. El que hem de fer, ja no tant regular, sinó saber utilitzar amb el cap el que és la intel·ligència artificial. I aquest és el greu problema. Jo penso que la gran majoria de la gent no la sabrà utilitzar, i no és ni moment un retrec, però és la veritat, no? Igual que va haver hi ha una mala utilització de les xarxes socials, hi haurà una mala utilització de les IAs, però els professionals i la gent que dediquem a tot el sector musical, en aquest cas que ens toca, perquè podem tocar el sector audiovisual, imatge i tal, ens haurem de posar les piles amb això i, per almenys, fer algun tipus de marc on estem a gust.
0: Clar, perquè si et dediques també a fer bandes sonores per pel·lícules o per documentals, hi ha el perill que arribem a un punt en què les bandes sonores ja no siguin interpretades per orquestres, per exemple, o per músics reals.
1: De fet, això ja fa temps que no es fa, Evidentment es toca, diguéssim, perquè s'utilitzen moltes llibreries de samplers, no? Que s'utilitzen les samplers, bueno, és una mica complexa d'explicar, però és un instrument en el qual pots accedir a llibreries que s'ha gravat l'Orquestra Sinfònica de Londres o una orquestra de Praga, no? I ja fa temps que s'utilitzen per un tema pressupostari, sobretot a les cadenes de streaming, siguin Amazon, Netflix i tal, moltes de les bandes que sentiu que són hiperrealistes estan gravades amb sampler. Però hi ha la mà humana darrere. El problema que ens trobem ara és que hi ha molt software, ara mateix, a nivell musical, que tu els hi poses la imatge i et fa una banda sonora quasi bé perfecta, inclús ficant-hi els efectes de so. O sigui, estem en un punt ara mateix, que estem al començament, imagina't aquí 2 o 5 anys.
0: Quina por, no?
1: Sí, fa una mica de por. El que mai perdrem serà el directe. Gràcies a Déu, i sobretot en el món de la música clàssica, el que mai perdrem és la sensació del directe, les orquestres en directe i els intèrprets en directe. Això sempre hi serà. Això sempre hi serà.
0: Doncs apostem per les actuacions en directe, clar que sí.

0: Bon dia, Jordi. Soc la Maria, m'incorporo a aquesta conversa.
1: Bon dia.
0: I mira, ho faig també... Ara ens parlaràs de per què sona aquest cànon de Pachelbel de fons, però jo és que avui volia començar dient-te que estic encantada que hagis volgut venir al nostre programa a participar de l'entrevista d'avui, perquè, clar, has treballat amb moltíssima gent. No sé si podríem trobar algú que no hagi entrat en contacte en algun moment de la seva vida amb alguna cançó, peça que hagis tocat d'alguna manera en algun moment del procés. Uh-huh. I jo t'he de confessar que jo estic casada i, de fet, amb el meu home, jo t'he d'agrair que tu escrivissis Corazón Latino, del David Bisbal.
1: Ostres.
0: Perquè va ser la cançó que jo li vaig cantar en un karaoke i a partir d'allà, la màgia, Jordi.
1: Home, això? Si va servir per això, ja està ben feta la feina per tota la història.
0: Mira, veus que bé. Doncs així, ara sí, retornem al nostre negociat, que és el món de la música clàssica, que també hi tens molta relació pel que estem descobrint. I parla'ns també, per què ens has demanat aquest cànon de Pachelbel? Què hi trobes en el barroc, també?
1: Mira, jo vaig entrar en el món de la música clàssica molt aviat, perquè jo quan tenia 3 o 4 anys gatejava per casa i escoltava la música que posava la meva mare en els vinils amb un tocadiscos molt antic, tocadiscos molt antic. I recordo que de les primeres peces que a mi em cridava l'atenció, em quedava parat, que m'ho deia la meva mare, era el barroc, no? I aquesta peça especialment, no? Que és un cànon de Pachelbel. A més, ho he posat una versió molt maca en clavicèmbal. No l'havia escoltat, aquesta versió. Perquè sempre escoltava la versió de Saint Martin in the Fields, que és la més popular.
0: Sí, clar, és més orquestral, més plena,
1: no? Sí, és més orquestral, sí. Sí. Però aquesta és molt maca, perquè és molt, molt la base original com es va crear, no? Uh-huh. Amb un clavicèmbal i un petit quartet o octet de corda, que és com havia de sonar i com sonava realment aquest tipus de música a l'època que es feia, no? I va ser per això, perquè va ser de les primeres peces que em quedava així com sobtat quan gatejava, imagina't.
2: Uh-huh. Doncs mira, com que ens vas donar via lliure per escollir la versió, aquesta, perquè ho sàpigues, és la de Lee Incognito, que dirigeix i també, evidentment, toca el violí amb Andy Beyer. Coneixes aquesta formació i ella?
1: No la conec, però conec amb ell. Amb ell sí. Sí. Ostres, és espectacular aquesta versió. M'agrada molt. De fet, la buscaré ara a Spotify per guardar-me-la amb el playlist, segur.
2: Ja te la passarem, tranquil. Jordi, encara que no tothom ho sap, tu tens formació musical clàssica. Quan vas començar a estudiar música?
1: Jo vaig començar als 8 anys a estudiar música. Vaig començar a estudiar música al Conservatori de Sabadell, vaig passar per altres conservatoris, i he estudiat a fora, també vaig estudiar a Londres, i després he fet alguns màsters als Estats Units de música. Bàsicament jo tinc la carrera de música estàndard, més els cursos d'harmonia, i fins aquí vaig arribar. Després em vaig especialitzar en el que és guitarra de jazz i tot aquest tema. També toco el piano, però em sento més guitarrista que no pianista, perquè era la meva virtut principal quan jo era jove. No?
2: Uh-huh. I si hi ha persones que volen saber encara més coses de tu, a banda de les que puguem comentar durant aquesta conversa a tots els matins del món, al novembre podran descobrir moltes més coses, perquè has fet un documental sobre la teva vida.
1: Sí, és molt curiós això. A més, és un documental que he exhibit a TV3, però s'estrena primer al cinema, al Festival Inèdit, ja us puc anunciar. És un documental en el que està darrere el senyor J. Bayona, el director de cinema que ha fet Jurassic Park, Lo Impossible, La Sociedad de la Nieve. Està el Jordi Évole, també darrere, que són productors executius, i el Carlo Padial, que és un dels directors. I la veritat és que em va fer molta il·lusió quan em van trucar. Em van trucar a Bayona fa un any i mig, 2 anys quasi, i em va dir, haig de fer un documental de la teva vida. Clar, com li dius que no a una institució com Bayona, no? I ha sigut una experiència màgica, molt cansada, però màgica. Són 3 capítols de 45 minuts on tracto, doncs, bé, hi ha diverses capes, no? Però la meva història des de que vaig començar a cantar quan tenia 16 anys, com a David Lyme en aquella època,
2: sí.
1: Però també hi ha una capa de crítica cap al món musical, hi ha una capa de vida personal. Jo crec que han fet un producte molt rodó i espero que a la gent li agradi.
2: Uh-huh. I per què David Lyme?
1: Això va ser perquè jo em deia Jordi Cubino.
2: Et dius.
1: Em dic. Això estic parlant de l'any 86.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo tenia 15 anys. El meu primer disc es va publicar entre els 15 i els 16 anys. I, clar, jo cantava en anglès en aquella època, que era el que es portava amb el rotllo de l'Italo Disco i tot això, no? La companyia discogràfica, que era Max, dels Max Mix i tal, em va dir, clar, no podem sortir amb una cançó en anglès i que et diguis Jordi Cubino. I aleshores vaig fer una llista i es va quedar aquest nom. Era el menys dolent i es va quedar aquest.
2: Jordi, de manera professional vas començar, per tant, en el món de la música, tal com dius, cantant, com a cantant i compositor. Però què va fer que deixessis de presentar-te com a cantant per dedicar-te a la producció musical? Segur que ho expliques en aquest documental, però...
1: Sí. Sí, de fet ho explico. Una de les raons és que vaig acabar molt cansat de la indústria, i més d'aquella època. La indústria canvia molt, discogràfica, en aquella època era una indústria que, de fet, amb un documental que també hi vaig participar-hi més breument, que era el Megamix Brutal, que també està, podeu trobar, és una coproducció de TV3 i Televisió Espanyola, t'explica tot molt tot aquell món que era molt fosc a nivell de que els artistes estan molt enganyats per les companyies discogràfiques, i tot això em va cansar. I a més, la meva vocació de sempre havia sigut a composar, sobretot, i produir altra gent, treballar per altra gent. Vaig acabar molt fart de gires, vaig estar al Japó de gires, perquè vaig tenir un número 1 molt, molt important a Extrem Orient, vaig estar a Corea del Sud, vaig estar a Taiwan, vaig estar a Taipei, per tota Europa, a Sud-amèrica, i em vaig cansar. I vaig dir, el meu és estar a l'estudi, 4 anys està molt bé, ara ja en tinc, me'n recordo, en tenia 20 anys, com va passar això, i vaig dir, apa, aquí us quedeu, em dedico a estar darrere.
2: Clar, tu ets una de les persones, dels productors de la Marató, quan aneu a buscar les peces, aneu a demanar a veure si és possible adaptar-les. Clar, tu has estat en contacte amb molts artistes al llarg de la teva carrera. No sé, segurament deu ser més difícil convèncer artistes de renom internacional que porten ja molts anys de carrera. Quina de totes aquestes persones s'ha resistit més? O amb qui vas haver de treballar més perquè acceptés la proposta?
1: No és que... Jo crec que tothom... El tema de la Marató és un tema curiós, no? Perquè quan tu proposes el tema, dimensiones el projecte i, a més, veuen per el que és, no et costa, et costa, evidentment, no és fàcil, eh? Però, ostres, hi ha gent molt gran, com, per exemple, aquí he fet per la Marató, l'Antonio Banderas, l'Alan Parsons, gent superimportant, que ens ha costat relativament poc, perquè ho han entès d'entrada i s'han prestat completament a fer-ho, i a més a fer-ho amb una llengua que no és la seva, que és el català, no? Imagina't en aquest tema, no? Per tant, la predisposició, amb un Alejandro

0: Ah, Domo Nalborán, jo què sé, Miguel Ríos, he fet tantes coses amb tanta gent que al final dius, ostres, temes mítics que tu coneixes en castellà o en anglès s'han passat en català amb els grans artistes originals de tota la història i que al final no, sí que ha costat, perquè hi ha una intríngulis, però no ha sigut un tema dur, de treballar.
1: I de tots aquests temes que heu adaptat, quin ha estat el que t'ha fet més il·lusió?
0: A mi, com il·lusió, perquè em va costar molt, va ser el que vaig fer amb el Sergio Lama i l'Escolania, que l'altre dia van cantar amb el Papa.
1: Sí.
0: Aquest tema em va costar molt col·locar-lo perquè durant 2 o 3 anys me'l van refusar. No el volien, no el veien, aquesta cançó. I recordo que em deien, no, no, és que no la veiem i tal. I al final els vaig dir, escolta, deixeu-me presentar-ho i tal, no? Aleshores vam anar amb l'Àngel Lacalle, que era el director del disc, i vam anar al monestir de Montserrat, amb els monjos, i els hi van presentar 3 cançons, vale? Aleshores, jo vaig ser una mica així entremaliat i li vaig posar la tercera cançó aquesta, que You Raise Me Up, que és un clàssic americà de fa molts anys, que interpretava originalment el Josh Groban, la darrera versió, i vam escoltar les 2 primeres cançons, i la que vam posar aquesta, els frares, me'n recordo, van dir, ostres, ens encanta aquesta cançó, a més la tenim, i la posem... Dic, ja està venut el peix. I aleshores, el que buscàvem, que jo vaig insistir molt en aquest tema, és una veu que contrastés molt amb l'Escolania. No buscàvem una veu d'una noia, ni una veu, sinó una veu trencada, perquè fes el contrast amb l'Escolania. I després resulta que ha sigut un dels temes més històrics de la història de la Marató. O sigui, imagina't, aquest va ser, la veritat és que molt llarg de lluitar-lo, però molt, molt satisfactori de fer-lo.

0: Jordi, ara sentim aquest adagio del Binoni, entre cometes del Binoni, perquè
1: sí,
0: és una d'aquelles històries que després resulta que es va posar el nom al senyor que se'l va inventar per poder fer vendre una mica el peix, com deies tu també abans.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: I...
1: A més, sí? És curiós perquè t'ho juro que jo no ho sabia l'altre dia preparant aquesta entrevista, m'ho vau dir vosaltres. Jo tota la meva vida convençut que això era del Binoni.
0: Tu i molta gent, eh? No pateixis sí, sí.
2: Encara hi ha moltes persones que s'ho pensen.
0: Sí, sí, de tant en tant anem refrescant aquestes coses, però vaja.
1: Veus com el màrqueting també existia fa tants anys a la música clàssica, eh?
0: Sí, tant que sí. Sí, justament jo el que et volia preguntar és que, bé, aquest adagio del Binoni, ja el diem així, d'acord? Encara que no sigui seu, però ja l'identifiquem.
1: Sí.
0: Té alguna cosa que connecta amb tothom qui l'escolta? És aquell punt d'emotivitat, aquella cosa que no saps ben bé com descriure en paraules, no? Tu, en la teva feina, les cançons on treballes també arriben a molta gent. No sé si quan tu crees estàs pensant amb el teu propi gust, amb el que t'agrada a tu, o penses més aviat en qui ha de rebre aquesta música.
1: Aviam, a vegades sí que penso en qui ha de rebre, t'has de ficar a la pell de l'artista o artistes que ho interpreten, però jo tinc la gran sort o desgràcia que m'agrada el que a molta gent li agrada. O sigui, el tipus de música a mi m'agrada és el que a molta gent li agrada. A mi quan una persona diu, és que la música comercial, dic, disculpa, la música comercial, a Mozart, a la seva època, li deien que era un comercial, massa comercial, li criticaven això, a Verdi el mateix, i són genis de la música. Vull dir, igual que ara tu agafes un Bruce Springsteen o un U2 i són supercomercials. És que no té res a veure la comercialitat en fer bona música. Comercial no vol dir que sigui patxanguero, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, no? Sinó vol dir una música que arriba a molta gent perquè desperta les emocions de molta gent.
2: Clar, quan ara la Maria et feia aquesta pregunta, no? Tu dius, tinc la sort que a mi m'agrada la música...

0: que agrada a molta gent. Però en el cas, per exemple, de les cançons d'Eufòria,
1: sí.
0: Com va això? Perquè tu has de tenir present qui veurà...
1: Sí, sí, això és diferent. Eufòria, mira, jo fa 4 anys que estic a Eufòria, faig la direcció musical del programa i, a part, com dic jo, faig una mica el pallasso a la tele, com... és part del personatge de la sí. televisió, però, bueno, és televisió i s'ha d'entendre així, no? I jo penso, quan fem... Clar, les reunions d'Eufòria som 6 persones a fer les reunions, les fem setmanals, 3 setmanes abans de... Anem 3 setmanes o un mes abans de cada programa, perquè hi ha molta feina d'arranjar aquestes cançons, perquè es fan arranjades expressament des de zero per cada cantant en el seu to, i una feinada d'aquí. Però quan escollim les cançons, evidentment, pensem en un públic transversal. Compte que Eufòria ho veu des de nens de 5-6 anys fins als seus avis que tenen 85. Mm-hmm. Llavors has d'intentar tocar tots els pals, però sempre adaptant-nos al format d'Eufòria. Per exemple, hem fet moltes cançons que potser tenen 50-60 anys de cantants catalans, dels Setze Jutges o de molta gent, que els hem posat donant la volta, vestint-los amb un altre trajo, més electrònic i tal, perquè a tothom li agradi, no? I de pas això ens obre també una finestra molt interessant, que és ensenyar a molta gent, sobretot les darreres generacions que estan molt ficats en les xarxes socials, amb els temes que sonen ara, en descobrir artistes i cançons que són meravelloses de fa 50, 60 o 80 anys.
0: Mm-hmm. Clar, i fer adaptacions de cançons tan conegudes tampoc ha de ser fàcil.
1: No.
0: Com és aquest procés en el teu cas, per exemple? Mm-hmm. Com comences? Per on comences? Mira. Quin és l'objectiu? Que s'assembli a l'original, tot el contrari? Mm-hmm. Com és?
1: Hi ha diverses coses. Nosaltres, de que les cançons que escollim, evidentment escollim a lo millor per cada programa, no sé, més de les normals. O sigui, si en un programa van 12, 8, 9, depèn del programa, escollim més perquè a vegades els permisos no se'ns donen i hem de tenir els permisos per fer-ho. Un cop es fa això, es demana els permisos i te'ls concedeixen. Dins d'això es planteja a nivell artístic, jo a nivell artístic plantejo en direcció, escolta, jo aquest tema sí que el faria igual, perquè evidentment és un tema que va dirigit a un tipus de públic molt concret, que fa urbà i tal, un Rosalía no el canviarem molt, perquè està molt interioritzat ara mateix, però sí que a lo millor una altra cançó li donem la volta i li diem, escolta, en aquest tema de lo millor de Blur, què tal si li posem una orquestra i a part, en comptes de fer-lo rockero, el fem una mica més diferent, no? I juguem també amb això. Tenim menys marge per jugar, perquè, evidentment, amb un talent show com aquest, tenim un marge que tampoc és molt ample. Però sí que un 20% de les cançons, 25 de cada gala, sí que fem molts arregles. I després la resta ens adaptem bastant a l'original i intentem portar-lo a l'univers d'Eufòria.
0: Mm-hmm. De quina de totes les adaptacions que has fet n'estàs més content?
1: Oi, jo n'hi ha diverses. A mi hi ha una de la primera temporada de Triquell, del Raimon, del Vent, que la veritat estic bastant content de l'adaptació. També hem fet algunes, aquella perquè era la versió original amb una guitarra, al vent, de cara al vent, i clar, imagina't, es va construir tot un arranjament electrònic, si el voleu escoltar, està Triquell, al vent, de la primera temporada, que està molt bé. I després, per exemple, aquesta darrera ha fet temes que ha cantat la Núria Feliu i tal, que li han donat la volta completament amb un tema molt divertit, i que la gent jove, inclús els nanos petits, la ballaven perquè era una cançó que era un couplet. O sigui, clar, però l'has d'adaptar perquè agradi la gent. I, en canvi, segueix agradant a la gent gran, que això és el quid de la qüestió d'Eufòria.
0: Uh-huh. I quina t'ha costat més, de fer?
1: Hi ha hagut diverses. A mi, sobretot, els medleys. Quan fem això de les openings i els closing, és un mal de cap, perquè canten 16, els 16 concursants, cadascú amb el seu to. I a vegades són 8, 10 o 12 cançons. En aquest any n'hi ha hagut algunes que han sigut menys, 2, 3, però, per exemple, a l'opening d'aquest any n'hi ha hagut, eren 6 o 7 cançons. Quina dificultat té això? Que ells cadascú té el seu to, la seva tessitura, i has d'anar canviant de tons a dintre d'una mateixa cançó. Saltes, a lo millor, una tercera o una quinta que va amunt o que va baix, dintre ve una cançó amb un do major i la següent és amb un sol menor, i les has d'empalmar, i sobretot la feina d'empalmar això a nivell d'arranjament és bastant, bastant complicada.
0: Uh-huh. Ja que estem amb el tema d'Eufòria, la guanyadora de l'última edició és la que interpreta la cançó que has compost tu per aquest estiu. Uh-huh. L'estiu ets tu.
1: Sí, sí, sí. És una cançó, volia una cançó fresca i tal. Realment es va fer una crida a tota gent de productors. Jo vaig escriure diverses cançons. Va ser la sort que aquesta va encaixar amb la noia que va guanyar, i TV3 buscava una cosa fresca i desenfadada per l'estiu. I és el que es buscava, no? És una cançó senzilla, però jo crec que és bastant efectiva i aviam què tal funciona. La campanya començarà en breus dies.
0: Mm-hmm.

0: Ai, que ens tens aquí a l'estudi tots mig amb la llagrimeta.
1: És que és preciosa.
0: Sí, sí. Amb aquesta proposta que ens feies també.
2: Sí, sí.
0: Cinema Paradiso, clar, Ennio Morricone. I ara, el que jo volia saber també és si... Ara ens parlaràs, d'Ennio Morricone, però jo vull saber si tu, que treballes tant amb la música, que és el teu dia a dia, que comences des de bon matí a l'estudi i la resta del temps també, tens moments per escoltar música fora de la feina o quan acabes dius, jo ja vull silenci?
2: Hi ha dies que vull silenci, després de moltes hores treballant, però hi ha dies que sí que escolto. I, evidentment, el que faig un exercici cada matí és escoltar ràpidament, però sí que escolto, per lo que és la meva feina del dia a dia comercial, escolto els 10-15 temes top d'Europa, Estats Units i Espanya, per saber per on van, sobretot el tipus d'arranjaments i sons que es fa servir. És una feina que s'ha de fer per estar al dia amb aquest tema. I després, pel meu goce personal, diguéssim, escolto el que m'agrada. Una d'aquestes peces, per exemple, és aquesta. Perquè jo us tinc sobre el tema de la música de cine, jo, una de les meves teories, i que com sigui que no m'agrada apostolar, és la meva opinió, la meva única opinió d'una persona. No? Penso que la música de clàssica del segle XX i segle XXI, el 70% serà la banda sonora de pel·lícules. Perquè és la música que ha transcendit a nivell orquestral a molta la majoria de la gent. Evidentment que hi ha un 30-35% de grans compositors contemporanis actuals de música clàssica que són genials i que també perduraran. Però aquestes, les bandes sonores de pel·lícules s'estan tornant amb la música clàssica del nostre temps, no? I penso que és molt important donar-li el valor que tenen.
1: A més, una de les coses que t'agrada també és poder treballar amb orquestres.
2: Sí, jo sóc un fan. De fet, si escoltes les meves produccions, el 70%, 60% porten orquestra. A més, gravo a Londres amb molta gent. Jo acostumo a treballar també bastant a Abbey Road, que són uns mítics estudis de gravació.
0: I tant.
2: Vaig estar-hi fa poc i vaig sovint a gravar amb ells. I quan tinc pressupost, perquè evidentment és una qüestió de pressupost a les produccions, perquè una orquestra és cara, i a més una bona orquestra és cara, però m'agrada molt incorporar orquestres a les meves cançons i a les meves produccions, sempre que, evidentment, el producte ho demani.
1: Hi ha músiques que et fan plorar?
2: Sí, per exemple, aquesta. Aquesta em fa plorar. És una cançó que... Un tema musical que et fa plorar. Jo penso que la grandesa de la música és fer-nos sentir emocions a tothom. Alegria, ganes de ballar, ganes de plorar, nostàlgia... Això és la grandesa de la música d'aquest art.
1: I entre les moltes cançons que vas interpretar durant la teva època, no ho sé, perquè no les... conec evidentment les més sentides, les més punxades, però sí. Vas fer alguna balada?
2: Sí, n'he fet, n'he escrit moltes de balades. De fet, mira, una balada que estic bastant content, no sé si us recordareu quan va haver el Covid, per desgràcia per tothom, la cançó Serem més forts de TV3 del Covid, que és una composició meva. És una de les primeres balades...
0: És que estàs a tot arreu. Això és una de les coses que ens crida més l'atenció del teu perfil, que ets allà a l'ombra i al darrere, però és que Jordi Cubino és a tot
1: arreu. Sempre treu el cap.
2: Bueno, jo, no sé, jo va ser molt divertit perquè a la TV3 em va demanar necessitem un himne que uneixi tothom en aquests moments difícils. I se'm va acudir això, se'm va acudir fer una espècie de We Are The World amb tots els cantants catalans, i estic supercontent del resultat que va sortir, perquè a més va ser una cançó molt emotiva i que va arribar molt, perquè era el moment, a molta gent que, coi, estava passant un moment fotut i era com un crit d'esperança, no? És una cosa que penso que és això. I n'he escrit moltes, he escrit balades per Luis Fonsi, per Toni Braxton, per Il Divo, per molta gent he escrit balades. Sí, sí.
1: Jordi, què és el que et fa més il·lusió?
2: El que em fa més il·lusió a mi?

0: fer música cada dia i que m'entrevisteu gent tan maca com vosaltres.
1: Oh, doncs moltes gràcies.
2: Doncs esperem poder veure al novembre, tal com has dit, aquest documental sobre la teva vida, descobrir moltes més coses i res, et volem agrair que hagis pogut guardar un espai del teu temps valuós per poder parlar amb nosaltres.
0: Per mi és un plaer, i més amb vosaltres, amb el vostre coneixement musical, que a més m'ensenyeu moltes coses que jo no sabia.
2: Gràcies, Jordi.
1: Gràcies, que vagi bé.
2: Adéu, Jordi Covino.
0: Adéu. Gràcies. Adéu.

0: Catalunya Música.
1: La dansa a Catalunya hauríem de tenir un ballet nacional, com una orquestra, no?, en què pots tocar, doncs, Tchaikovsky, faries la Bella Dorment, i després un altre dia faries un mixed bill, no?, en què hi hauria un tros de Romeo i Julieta, una coreografia d'avui dia de dansa contemporània. Avui dia els ballarins, la diferència és que els estudiants es formen amb dansa contemporània, mentre es formen també amb dansa clàssica, però també hauríem de tenir un ballet folklòric nacional, és a dir, un esbart professional, per entendre'ns.
2: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.
3: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
4: Doncs ja són les 10:08, Esther, del matí d'avui, dimecres 17 de juny. Continuem en directe aquí a Catalunya Música. Això és Tots els matins del món. I déu-n'hi-do, quanta energia que portava en Jordi Cubino, també, en aquesta conversa. Hem parlat de moltíssimes coses.
5: Les 24 hores que té el dia deuen ser poques per ell.
4: Sí. Doncs bé, després de reflexionar i de connectar amb aquests altres aspectes també de la música, d'aquesta música que ens emociona i que també té la capacitat d'arribar a molta gent, doncs continuem endavant també amb el nostre camí.
5: Doncs sí, en aquesta tercera i última hora de programa, amb més música, evidentment, i d'aquí no res, cap a 2:15 més o menys, en Miquel Massana amb la seva secció Verd de Pi, Blau de Mar.
4: I a veure què ens explica. Molt bé. Doncs ens quedem ara amb la música de la nord-americana Caroline Shaw. Amb l'Ataca Quartet sentirem la seva peça titulada València.

Energia i impuls en aquesta peça escrita per quartet de corda per la nord-americana Caroline Shaw. Es titula València i es va publicar ara fa uns anyets, el 2019. De fet, no fa tant, si ho pensem bé. Ara continuem, això sí, amb una peça que ens porta una mica enrere en el calendari i que retrata d'una manera força fidel, diria jo, el vol d'una papallona. Es tracta d'una de les peces líriques d'Edvard Grieg, titulada justament així, Papallona, i que interpreta aquí Life of Ansnes.

El violinista Renaud Capuçon donava vida a aquest Carpe Diem, un dels fragments que integren la banda sonora original de la pel·lícula El Club dels Poetes Morts, una obra escrita l'any 1989 per Maurice Jarre. Es va endur el BAFTA, de fet, a la millor banda sonora, i aquí la sentíem, com dèiem, en aquesta versió on a Capuçon l'acompanyava la Filarmònica de Brussel·les, dirigida per Stéphane Deneff. Canviem de registre, ara sí, per anar al món de la música vocal i en concret els lead de les cançons d'Hugo Wolf. En sentirem una escrita sobre text de Goethe amb un poema titulat Die Bekehrte, la convertida, podríem dir, en què Salvador Pi la tradueix els primers versos d'aquesta manera. En l'esclat de la vermellor del capvespre, jo caminava tranquil·lament pel bosc. Damunt seia i tocava la flauta que ressonava entre el rocam. Solalà. Doncs amb aquesta flauta hipnòtica ens acompanyarà Barbara Hendricks i el pianista, que no tenim aquí el guió, però el buscaré i us el confessaré d'aquí uns minutets.

Era música de Wolfgang Amadeus Mozart, per si quedava algun dubte. Però, parlant de desfer dubtes, abans hem pogut sentir aquest lead d'Hugo Wolf i us he anunciat que recuperaríem tots els crèdits, tota la referència d'aquest disc. Es tracta, doncs, d'una gravació que van fer Barbara Hendricks i el pianista Roland Pontinen l'any 2000, on s'incluïen un seguit de cançons d'aquest compositor inspirades en poemes de Moricke i Goethe pel segell EMI Clàssics. Dit això, aquesta obra que sentíem, el Quartet per flauta número 1 en re major de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra que va escriure a Mannheim, que li va encarregar un flautista amateur i per la qual no va cobrar. Això és una de les anècdotes que coneixem gràcies a les cartes que Wolfgang Amadeus Mozart intercanviava amb el seu pare, amb Leopold, i per tant doncs expressava el seu malestar no només per haver d'escriure per instruments que no li agradaven especialment, com era el cas de la flauta, sinó, com dèiem, doncs, per no haver rebut la compensació estipulada. Continuem ara amb música de Francis Poulenc, de la seva sonata per clarinet. En sentim el primer moviment, Allegro tristemente, en la versió de Sabine Mayer.

0: Una curiosa combinació emocional, la que ens proposava Francis Poulenc en aquest primer moviment de la seva sonata per clarinet. Allegro, tristamente, dos caràcters aparentment oposats, però que, com hem pogut comprovar, s'avenen especialment bé. L'hem sentit en una versió que interpretava la clarinetista Sabine Mayer, acompanyada al piano per Oleg Meisenberg, i que ara ens permet de donar pas a la darrera secció d'avui.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
0: Doncs arribats a aquest moment del programa, és moment de donar la benvinguda al nostre col·laborador, Miquel Massana. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Benvingut de nou a l'estudi i ja tenim a punt aquesta nova entrega de Verd de Pi Blau de Mar.
2: Ben
0: espero
2: a punt
0: que
2: la tenim.
0: Espero que la tinguis a punt, clar.
2: Sí, sí, ben a punt, ben a punt.
0: Doncs va, situa'ns una mica.
2: Doncs mireu, avui obrim la nostra finestra d'aquesta secció a la música del segle XX i XXI amb un dels noms propis de casa nostra. Un home que va néixer entre camps de Avellaners, a Riudoms, al Camp de Tarragona, que va triomfar com a pianista i que un bon dia va decidir fer callar els dits al teclat per començar a escriure el que ell anomenava música del Mare Nostrum amb esperit cartesià. Un compositor curiós, inquiet, que va unir ciència, art i terra. Avui parlem de Joan Guinjoan.

0: I d'ell estem escoltant la primera proposta que us porto avui, que és La fanfàrria per metalls i percussió, escrita el 1999 i dedicada a l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya a la inauguració de l'Auditori el mateix any. És una miniatura que encarna aquest esperit de la seva obra en la cerca d'aquesta riquesa sonora des d'un llenguatge harmònic ambivalent, profundament expressiu, com veieu, però també connectat a la gran tradició simfònica centreeuropea. I que, deixeu-m'ho dir, un quart de segle més tard, a mi em segueix sonant igual de fresc i actual, aquesta música.
1: Sí, sí, la veritat és que sí, continua ressonant ben viva, no? Com si s'acabés d'escriure.
0: Deixem-la acabar, va.

0: Joan Guinjoan va néixer a Riudoms el 1931 i es va formar com a músic relativament tard. El 1953 acaba els seus estudis de piano al Liceu. Després guanya el concurs de piano de joventuts musicals. Dos anys més tard es trasllada a París per estudiar a l'École Normale de Musique. Allà estudia piano, composició, orquestració i electroacústica. Però l'any clau en la seva biografia és el 1960. Aquest any ell ja tenia una carrera consagrada com a pianista, però decideix fer un gir absolut en aquesta carrera i enfocar-se a la composició després d'haver tingut contacte amb l'avantguarda francesa l'any 55, com us havia dit, però sobretot el 64, quan estudia a l'Escola Cantorum de París. Guinjoan es definia d'una manera prou curiosa i prou definitiva.
1: Sí, ens ho has dit al principi.
0: Un creador, d'esperit mediterrani i de ment cartesiana, i que casa perfectament amb aquesta secció, amb el nom d'aquesta secció. I jo crec que aquest és un equilibri perfecte entre la llibertat expressiva de la llum del sud i el rigor estructural francès. O sigui, que és com aquesta balança plenament equilibrada. I si us sembla, anem per la segona audició d'avui. L'any 1975 escriu l'obra orquestral Trama, una obra que va ser anys després guanyadora del Premi Reina Sofia. I d'aquesta obra us proposo escoltar-ne a l'inici i perquè veieu i intenteu reconèixer, no?, com Guinjoan teixeix de manera tan pròpia i personal les textures simfòniques. I a mi la sensació és gairebé com si estigués dissenyant un objecte arquitectònic en moviment. Atents també amb un altre element que ja heu sentit en aquesta primera audició, que s'ha sentit ja plenament, que és l'ús de la percussió que Guinjoan sempre fa de les seves obres i que és una de les seves grans debilitats. O sigui que, sense més, escoltem aquesta trama dirigida per Edmond Colomer i interpretada per l'OBC.

Una de les altres grans debilitats o grans obsessions o temes que li preocupaven molt a Quim Joan era la ciència, com us he dit al principi. L'any 2003 es va tancar el seu estudi fascinat pel descobriment de la seqüència del genoma humà vinculat a la parla. I d'aquell laboratori personal en va sortir la peça que escoltarem a continuació, que és Verbum, Genoma in Musica, per a piano sol. Una peça on les notes intenten dibuixar l'estructura en hèlix de l'ADN i que s'inicia, ja ho veurem, amb un gran clúster i com aquest caos inicial després presenta la primera seqüència. I aquesta seqüència, que és la que us deia, no? Aquesta seqüència de l'ADN, es va variant i es va modificant. Escoltareu, doncs, en aquest cas, una obra interpretada per Josep Maria Colom, que ho va estrenar el mateix 2003, i veureu com descobreix i explora absolutament les sonoritats extremes del piano.

0: Aquesta, Miquel, és una escriptura complexa, eh? Perquè hi ha aquesta idea de reflectir l'espiral, no? El genoma que ens comentaves abans, però també és complexa per l'intèrpret, que hi ha de donar tota aquesta naturalitat, no? en aquesta partitura.
1: En el discurs. Mm-hmm. Sí, sí, sí, un discurs complex. Sí, sí. O sigui, fer semblar que és un discurs fàcil és el més complex d'aquesta peça, sí, sí. En aquest sentit que us deia també, amb el seu apropament a la ciència, un altre exemple és la seva sinfonia número 3, que va titular Sincrotró Alba, estrenada aquesta sinfonia l'any 2010 a l'Auditori i encarregada per la inauguració del uh-huh. Sincrotró també. I us proposo escoltar-ne res, un trosset només de l'inici del tercer moviment, que porta la indicació d'agitato, perquè també veieu aquesta idea d'aquests petits motius que també ara sentíem uh-huh. amb aquesta peça, el verbum, i també una altra vegada aquest ús esplendorós de la percussió.

Al llarg de la seva vida, Joan Guinjoan va ser un dels grans motors de la música contemporània a Catalunya, fundant el mític grup Diàbolos in Música l'any 65, impulsant la divulgació musical des de les institucions. Un any abans de la creació d'aquesta formació, escriu la peça que escoltarem a continuació, que és, porta per títol Escenes per nens, la número 1. Ja veureu, és una peça per clarinet i piano, escrita, com us deia, el 64, ja veureu que té un aire absolutament diferent a la música que hem sentit, però, evidentment, aquesta relació amb els nens la fa molt propera. Aquesta peça s'inicia amb un moviment perpetu del piano, que gairebé no es mou d'aquest moviment perpetu, i el clarinet fent una melodia molt sinuosa, molt fàcil, que recorda, no?, aquestes melodies populars. L'escoltarem amb un treball discogràfic preciós que van fer l'Oriol Estivill i el Daniel Ruiz, que porta per nom Herència. Escoltem, doncs, aquesta escena per a nens.

0: Avui centrats en la vida, en la música de Joan Guinjoan, amb Miquel Massana. Ens estem acostant al final, ara estem sentint encara aquestes escenes per a nens, aquest clarinet i piano, peça del 64. Uh-huh. Deia, comentaves abans que el moment clau de Joan Guinjoan va ser a partir del 1960.
1: Uh-huh. Sí, sí, de les primeres, sí, de les primeres uh-huh. composicions, sí, sí. I si us sembla, ja, com deies, encarem aquest final uh-huh. i l'encarem amb un dels seus projectes més monumentals. El 1989 rep l'encàrrec de fer una òpera dedicada a un altre geni universal nascut al camp, que és Antoni Gaudí, i que, de fet, enguany celebrem el 100 uh-huh. aniversari de la seva mort. Uh-huh. Dic el camp per reivindicar el camp, perquè jo sabeu que vinc del camp i també el reivindico molt, però també per evitar alguns conflictes, perquè vull seguir vivint
2: ningú.
1: Allà molts anys, vull dir que...
2: No ens barallarem
1: amb un, ara. Amb un al camp. I d'aquesta òpera us proposo escoltar-ne un fragment instrumental, que potser és el fragment més cèlebre, que és la fantasia del trencadís que podem trobar a l'inici del segon acte. I aquesta fantasia representa l'esquerda social que porta Gaudí definitivament al misticisme. És com una frontissa dins de l'acció dramàtica, del Gaudí absort en els seus grandiosos projectes, el Gaudí colpejat per una realitat social esquerdada i violenta. La fantasia, doncs, esdevé com un resum de la trama de la mateixa òpera. És una realitat trencada que genera una nova realitat artística, talment com si fos el resultat d'aplicar aquesta tècnica modernista del mateix nom. Guinjoan, a més, va voler donar un simbolisme cromàtic i natural a la música i representar aquesta ascensió espiritual del protagonisme a partir de quatre colors bàsics. De la tonalitat fosca de la terra, al blau transparent del cel, a través del tronc gris dels arbres i el verd oxigenat de les seves fulles. I a més, Guinjoan utilitza com a material de treball petits motius que segurament no podrem identificar, però són motius que provenen de diferents cançons tradicionals de Riudoms, reforçant també aquesta idea de que el paisatge de la infància de Guinjoan és el mateix que compartia amb l'arquitecte protagonista de l'òpera.

0: Aquesta fantasia s'estrena el 94, però l'òpera completa no va arribar al Gran Teatre del Liceu fins al novembre del 2004. Així que res...
1: 10 anys després.
0: 10 anys després, sí, sí. Així que res, us proposo acabar doncs, aquesta secció en amb aquesta fantasia del trencadís, aquest fragment simfònic interpretat per l'OBC i dirigit altra vegada per Edmond Colomer.
1: Doncs ens sembla una gran idea. Gràcies, Miquel, per acostar-nos la figura de Joan Guinjoan i haver-nos permès de traçar aquest full de ruta a través de tota la seva creació.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: Doncs amb aquesta versió per flauta de bec del concert per oboè de Johann Sebastian Bach arribem al final del programa d'avui. Demà hi tornarem a partir de les 8 i us recordem ràpidament, estem esperant les vostres fake news, les vostres històries per comprovar si és cert o fals de cara a l'última secció de la temporada que farem d'aquí dos dimarts, diria, Esther, si no m'equivoco.
1: Sí, sí.
0: Ja n'hem començat a rebre algunes, triarem una que ens agradi i ja ens posarem en contacte amb vosaltres, però ja sabeu, animeu-vos.
1: I no cal que ens digueu si és veritat o mentida. Si
0: així juguem. Així
1: juguem
0: tots. Exacte,
1: i d'aquesta manera el dia que li donem pas, doncs la persona mateixa doncs ens podrà dir si és veritat o és mentida, en directe o bé a través d'una nota de veu.
0: Perfecte, ja ho sabeu. Demà us esperem a partir de les 8, que tingueu molt bon dia i fins llavors.
1: Adéu-siau.
2: Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'església de Santa Maria de Vilabertran per sentir un dels recitals de la Schubertiada del 2025, un enregistrament de Catalunya Música del mes d'agost en què hi sentirem la soprano alemanya Christiane Karg i el pianista Wolfram Rieger. Interpretaran un programa preciós, un recital construït com una mena de viatge musical des del lied romàntic alemany de Schubert, passant per la profunditat psicològica de Mahler i per arribar a la refinada melodia francesa de Ravel. La primera part són quatre lieder de Schubert i els cinc Rückert-lieder de Mahler i la segona part està dedicada

a Ravel, coincidint en aquell moment, agost del 2025, amb el 150è aniversari del seu naixement. Comencem, per tant, amb Schubert, amb els quatre líders que va triar Christian Ekark per començar el seu recital a Vila Bertran. El primer és Sei mir gegrüßt, et saludo, és el Lied Deutsch 741. Després, Lachen und Weinen, riures i plors, és el Deutsch 777. A continuació, sentirem Das ist hier gewesen, ella ha estat aquí, és el Lied Deutsch 775, i finalment acabarem amb Du bist die Ruhe, tu ets el repòs, és el Lied Deutsch 776. Música de Franz Schubert en la veu de la soprano Christiane Karg, al piano Wolfram Rieger.

Aquest recital d'avui ha començat amb quatre lieders de Franz Schubert. El primer, Sei mir gegrüßt, et saludo, és el Lied Deutsch 741, una cançó de salutació amorosa marcada per l'enyorança. Després, hem sentit Lachen und Weinen, riures i plors, el Deutsch 777, un Lied que contraposa les llàgrimes i l'alegria amb espontaneïtat. A continuació, Christiane Karg ha interpretat Das sich hier gewesen. Ella ha estat aquí, és el Lied Deutsch 775 i expressa el record de la presència estimada. I finalment, aquest primer bloc s'ha acabat amb Du bist die Ruhe, tu ets el repòs, és el Deutsch 776, és un dels grans líders de Schubert, una meditació sobre l'amor com a refugi espiritual. Doncs tot això és el que ha interpretat la soprano Christiane Karg amb el pianista Wolfram Rieger, els dos intèrprets d'aquest concert preciós d'avui, que després, us ho dèiem, de Schubert, continua amb Gustav Mahler, amb les cançons sobre poemes de Rückert, és a dir, el cicle Rückert-Lieder, que comença amb aquell Lied titulat Blicke mir nicht in die Lieder. Després sentirem Ich atmet einen Lindenduft, a continuació Um Mitternacht, després Liebst du um Schönheit i finalment Ich bin der Welt abhanden gekommen. És música de Mahler, música composta quan començava el segle XX, l'any 1902, música que interpreta la soprano Christiane Karg amb Wolfram Rieger al piano. El recital d'avui continua amb els Rückert-Lieder de Gustav Mahler.

la música de Gustav Mahler en la veu de la soprano Christiane Karg, nascuda l'any 1980, una cantant alemanya alumna de Wolfgang Holzmair al Mozarteum i que va fer el seu debut ara fa 20 anys, el 2006, a Salzburg. Christiane Karg és la veu d'aquest recital d'avui, canta amb el pianista Wolfram Rieger i ara els hem sentit fent els Rückert-Lieder de Gustav Mahler, música composta l'any 1902, música esplèndida que hem sentit en aquesta primera part del concert dedicada a Schubert i a Mahler. I ara ens n'anem cap a la segona, que és tota música de Maurice Ravel, el compositor de qui el 2025 se'n commemoraia els 150 anys del naixement. Per tant, Ravel és protagonista a partir d'ara al recital que us oferim i, de moment, amb les 5 melodies populars gregues, que també ho són de l'inici del segle XX. És música composta entre el 1904 i el 1906. Música que interprete Christiane Karg, soprano, amb Wolfram Rieger al piano.

La música evocadora de Maurice Ravel per començar aquesta segona part del recital d'avui, que li és tota dedicada al compositor francès, nascut l'any 1875, per tant, d'aquí el 2025, el moment del concert se'n commemorai en els 150 anys del naixement. Perquè el recital d'avui és una gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025 feta a l'Església de Santa Maria de Vilabertran. Avui som a la Schubertíada i hi som amb dos dels grans noms del moment, Christiane Karg, soprano, i Wolfram Rieger, piano, dues figures de primer nivell en el món del lied, i que ara han interpretat aquest cicle de cinc melodies populars gregues de Ravel, música composta a l'inici del segle XX, entre el 1904 i el 1906. Doncs després d'això, d'aquestes melodies gregues, ens n'anem cap a uns cants populars de Ravel. És la següent proposta d'aquest recital en què Christiane Karg hi canta amb Wolfram Rieger, que és bavarès, nascut l'any 1962 i alumne a Munic d'Eric Verba o de Helmut Dohm. Rieger és el pianista d'aquest recital i ara, amb Christiane Karg, soprano, interpreta els cants populars de Maurice Ravel, la cançó espanyola, la cançó francesa, la melodia italiana i la cançó hebrea. Són els quatre cants populars de Maurice Ravel.

Aquesta segona part d'avui ha començat amb les 5 melodies populars gregues de Ravel i ara estàvem sentint els cants populars que amplien aquesta mirada cap a diferents cultures, perquè hem sentit la cançó espanyola, la cançó francesa, la melodia italiana i la cançó hebrea, les quatre melodies d'aquest cicle que han interpretat Christiane Karg, soprano, i Wolfram Rieger, piano. Rieger és un habitual del món del Lied i ha actuat amb cantants com Brigitte Fassbender, Barbara Boni, Julian Banse, Christophe Pregardien o Thomas Quasthoff. I avui el sentim fent duo amb Christiane Karg, que és la soprano alemanya formada al Mozarteum de Salzburg i que està desenvolupant una carrera internacional en els principals teatres i festivals europeus. Se la reconeix sobretot per la seva interpretació del Lied, per la claredat en la dicció, la seva elegància i la seva sensibilitat. I tot això és el que percebem en la interpretació d'aquest repertori preciós que us oferim avui, una primera part dedicada a Schubert i Mahler i una segona dedicada a Maurice Ravel. Ravel, autor, ara ja per acabar el concert, de Xerezada, que és un cicle de poemes per a veu i orquestra. En sentirem la versió per a veu i piano a partir de textos de Tristan Klingsor, que era amic de Maurice Ravel. Sentim Àsia, la flauta màgica i l'indiferent. Música de Ravel en la veu de Christiane Karg, soprano, amb Wolfram Rieger al piano.

El recital que us oferim avui s'havia d'acabar amb Xerezada, que és una obra ambiciosa de Ravel. Tres melodies, Àsia, la flauta màgica i l'indiferent, en què Ravel hi crea tot un orientalisme sensual i refinat, ple de colors i d'atmosferes molt suggeridores. Tot això ho hem sentit en la veu de la soprano Christiane Karg. Ha cantat amb Wolfram Rieger. Són els dos intèrprets d'aquest concert d'avui, un concert preciós, que va durar una mica més després dels aplaudiments. Tota la segona part havia estat feta amb música de Maurice Ravel i la primera obra fora de programa que sentirem ho és del compositor francès. El vocalís estudi en forma d'habanera i això encara s'enllaçarà amb una altra obra fora de programa que torna a Rückert, que és el poeta que ha articulat tota la primera part amb la música de Schubert i de Mahler. Doncs ara Rückert el sentirem amb música de Clara Schumann, Liebst du Schönheit, si estimes per la bellesa, és el Lied opus 12, número 2. Ravel i Clara Schumann, amb Christiane Karg soprano i Wolfram Rieger piano.

0: Música fora de programa que es va sentir a l'Església de Santa Maria de Vilabertran l'agost del 2025 al recital que hi van fer Christiane Karg, soprano, i Wolfram Rieger, piano. Han interpretat el vocalís estudi en forma d'habanera de Maurice Ravel i després Liebst du Schönheit, si estimes per la bellesa. És el Lied opus 12, número 2, de Clara Schumann, música feta a partir d'un text de Rückert, que ha estat el poeta de la primera part d'aquest recital d'avui, en què ja hem sentit quatre Lieder de Franz Schubert i després els Rückert Lieder de Gustav Mahler. Després de la pausa, a la segona part, el recital va canviar completament i se'n va anar fins a la música de Maurice Ravel, coincidint aquell 2025 amb el 150è aniversari del seu naixement. D'aquí que aquest concert hagi tingut aquestes dues parts ben diferenciades, Schubert i Mahler, Mahler que per dates és exactament contemporani de Ravel i, de fet, la música que hem sentit és d'aquell inici de segle XX. Música de Schubert, Mahler i Ravel, per tant, en aquest recital d'avui, un enregistrament de Catalunya Música dins del marc de la Schubertíada de Vilabertran. Recital de Christiane Karg, soprano, i Wolfram Rieger, que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Després de sentir Ravel al concert d'avui, continuem ara amb més música francesa d'Hector Berlioz. En sentirem Les nits d'estiu, tal com les interpreta la mezzosoprano Anne-Sophie von Otter amb Les musiciens du Louvre sota la direcció de Marc Minkowski.

Eren les nits d'estiu d'Hector Berlioz amb Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano, i Les Musiciens du Louvre sota la direcció de Marc Minkowski.

La dansa a Catalunya hauríem de tenir un ballet nacional, com una orquestra, no?, en què pots tocar, doncs, Tchaikovsky, faries la Bella Dorment, i després un altre dia faries un mixed bill, no?, en què hi hauria un tros de Romeo i Julieta, una coreografia d'avui dia de dansa contemporània. Avui dia els ballarins, la diferència és que els estudiants es formen amb dansa contemporània, mentre es formen també amb dansa clàssica, però també

0: Hauríem de tenir un ballet folklòric nacional, és a dir, un esbart professional per entendre'ns.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarria. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts de nou al programa Homes Clàssics de Catalunya Música. Aquesta setmana tenim com a protagonista un instrument que, si ho mirem fredament, és de dimensions reduïdes. És més aviat petit,
2: sí.
1: Comparat amb el piano,
2: sí, sí.
1: O amb el contrabaix.
2: O amb el contrabaix. De petit. Vegades, quan veig companys dels meus fills carregant el contrabaix per arribar al concert d'orquestra, o els músics de l'Osva, per exemple, que arriben amb el contrabaix, o aquells taüts quan els contrabaixos han de viatjar amb avió.
1: Ostres, sí.
2: No? Quan a vegades vas pels camerinos del Teatre del Liceu i veus contrabaix 1, contrabaix 2, no? i veus aquells taüts gegants.
1: Absolutament. Doncs això, un instrument petit, però d'un enorme carisma, perquè és un dels més importants o més reconeixibles. Importants no són tots, però és un dels més reconeixibles de l'orquestra, com és el violí.
2: Sí, però escolta'm una cosa. És un dels instruments més coneguts, però el nostre protagonista no és l'instrument.
1: No.
2: No, sinó un dels millors intèrprets de la història d'aquest instrument.
1: Exacte. Ja sabeu que des de dilluns estem dedicant els programes al gran Isaac Pellman, un virtuós violinista que ho ha tocat pràcticament tot i tot ho ha tocat bé.
2: Doncs sí, i això és rellevant, perquè habitualment un intèrpret s'especialitza, no?, en un repertori concret. Però és que Pellman és tan extraordinari que ha tocat pràcticament de tot i, a més, doncs amb un enorme èxit.
1: Clar, ha tingut tant d'èxit que el so del seu violí ha traspassat els teatres i auditoris. I avui us ho volem explicar. Per tant, anem començant.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: I qui no coneix aquesta melodia tan trista?
1: I tan bonica.
0: I tan bonica, eh?
1: I tan ben tocada.
0: I també tot plegat, aquesta extreta, sí, sí, de la llista de Schindler, aquesta pel·lícula de Steven Spielberg, de fet, aquesta composició de John Williams, eh? Va guanyar el Premi Òscar a la millor banda sonora original, i també va guanyar l'Òscar a la millor direcció, entre d'altres, eh? Entre d'altres. Mm.
1: Com deia l'Albert, la música la va compondre John Williams, que amb aquest so del violí... Ostres, és que és un violí trist.
0: Clar. No? Plora, violí plora.
1: Exacte, sí, sí. Doncs Williams volia traslladar-nos precisament tota la tristesa d'un context tan bèstia com ho va ser l'extermini jueu a la Segona Guerra Mundial.
0: És el fil argumental, no?, d'aquesta llista de Schindler a través d'aquest personatge que ens salva, de salva jueus, etc. També no hem d'oblidar que Isaac Perelman és jueu, nascut a Tel Aviv, a Israel. Per tant, encaixa perfectament per un encàrrec com aquest. També és veritat que el ser un extraordinari violinista com és pot extreure tota la sensibilitat de la partitura i expressar-la a través del violí, com estem escoltant ara mateix de fons. I també em poso la pell de John Williams, no?, quan li encarreguen aquesta banda sonora i se li ocorre fer aquesta melodia per al violí. Clar, estàs fent una pel·lícula per Steven Spielberg, literalment pots triar el violinista que vulguis del món. I dius, home, doncs agafo el millor.
1: Clar.
0: No?
1: Clar.
0: Evidentment.
1: Sí, però fixa't tu, aquesta connotació de que Perelman té els pares polonesos, no?
0: Polònia va ser el país europeu on més jueus van morir. De fet, exacte, els camps d'extermini estaven a Polònia perquè era el país on més jueus hi havia i havien de fer menys quilòmetres amb els trens. És pràctic i molt bèstia alhora.
1: Però vull dir que hi ha una connotació extramusical,
0: sí,
1: que jo crec que això suma a la interpretació.
0: Jo crec que sí.
1: Vull dir, és així. Sí. Bé, en tot cas, al capítol anterior vam dedicar bona part del programa a la relació entre Perelman i les composicions per a violí de Beethoven. Però també vam posar especial èmfasi en les obres que interpretava Perelman quan era més jove, totes carregades d'un enorme lluïment i virtuosisme.
0: I el que volem fer avui és centrar-nos en un altre compositor. Un compositor, a grans trets, podríem dir, Pedro, poc donat al lluïment i al virtuosisme, no?, en el sentit aquest de fer lluir l'intèrpret, no? La visió més teatral, diguéssim, de la concepció musical, ja que podríem dir que la seva expressió, en termes generals, trobaríem excepcions, però en termes generals és més íntima, en referint també a un altre grandíssim, ni més ni menys que Johannes Brahms.

0: I ja ens torna a passar que no podem parlar.
1: Recordeu allò que us dèiem que fa cantar el violí?
0: Sí.
1: Aquí es nota molt.
0: Absolutament.
1: I també a mi em sorprèn molt...
0: Bueno, abans el feia plorar.
1: Sí, i ara el fa cantar també. No, però a mi em sorprèn molt quan escoltes Pelman obres tipus Sarasate, Paganini, etc., així de lluïment, diguéssim, més de l'intèrpret, el so del violí és un. Ara, escoltant, per exemple, com estem escoltant música de Brahms, el violí el so és un altre.
0: Totalment.
1: Molt més ampli, més harmònic. I és el mateix intèrpret.
0: I tant. I és que, com ja us hem dit moltes vegades, el repertori de Pelman ha interpretat i enregistrat és amplíssim, sí, eh? Per això no és fàcil centrar-nos en pocs compositors. De totes maneres, hi ha certa unanimitat en considerar que entre dels que més i millor interpretat hi ha Beethoven, tal com vam escoltar ahir, però també, com deia ara l'Albert, Johannes Brahms.
1: Entre d'altres que anirem comentant al llarg de la setmana, perquè hi ha més compositors que seguirem dient això, entre els que més i millor ha tocat, doncs hi ha Brahms, Beethoven i d'altres. En tot cas, entre tots els grans compositors del repertori, Brahms ocupa també un lloc privilegiat en la trajectòria de Pelman, i ho és malgrat la diferència amb compositors com Sarasate o Paganini. De fet, Sarasate i Paganini, comparats amb Brahms, sembla que es dediquin a coses diferents, directament.
0: Totalment.
1: No? Brahms demana aquest so tan cantàbile i íntim que estem escoltant ara mateix de fons, i en molts casos té una concepció gairebé simfònica del violí.
0: Sí, total, que és tot un repte interpretar sí, Brahms. I és normal perquè la seva música demana densitat, amplitud i, podríem dir, una autoritat natural. No? El solista ha de ser capaç de mantenir tensió dramàtica durant frases molt llargues, dialogar amb una orquestra poderosa i al mateix temps preservar la calidesa lírica. No? I tot això encaixa de manera gairebé perfecta amb la personalitat musical de Pelman.
1: I un dels casos més evidents és aquest.

0: Aquesta és una d'aquelles obres que tothom hauria de conèixer, no?
1: Sí, obligatòria.
0: Obligatòria.
1: Això va examen.
0: Això va... Sí. Però és que ja no dic tothom que escolti Catalunya Música.
1: No, no, no, no.
0: Tothom del món mundial.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: És
1: sí,
0: així,
1: sí.
0: A l'escola s'hauria de posar.
1: I tant.
0: Clar,
1: i tant,
0: s'haurien de fer més audicions de música de tots els temps a
1: sí,
0: l'escola.
1: Però de forma didàctica i entrenadora,
0: no,
1: eh?
0: I fins i tot... No, i ja no de forma didàctica, mira què et dic. O sigui, quin problema hi ha en posar les quatre estacions als nens?
1: Cap.
0: Quin problema hi ha en posar el concert de violí de Beethoven als nens?
1: No, no.
0: Fins i tot, ja et dic jo, fins i tot de música de fons.
1: Sí, però quan dic didàctic em refereixo a que no sigui l'actitud ja no, de l'entorn, ja ens entenem, no?, d'aquesta cosa de la música clàssica tan rigorosa, estricta, i que anem, perdó per l'expressió, amb un pal al cul. No, no, vull dir que una cosa més relaxadeta també està bé perquè al final és música.
0: Sí.
1: I la música ja té molts nivells d'interpretació,
0: evidentment.
1: Pot ser un professional de la música i l'has d'estudiar des de l'arquitectura més interna i conèixer els detalls, i això ho has de fer amb molt de rigor, evidentment. Però escolta, també un pot anar relaxat a escoltar un concert sense més aspiració que gaudir de la música pel mateix gaudi d'ella mateixa. I això em refereixo, no?, de que s'ha de servir també d'acord amb el públic al que t'adreces,
0: exacte,
1: no?
0: Sí, sí. Exacte. Tot cas, eh? Aquesta és una...
1: M'he ficat intens, ara.
0: Com? Sí, sí, sí. Bueno, és que estem escoltant Brahms.
1: Exacte, ens empaltem d'això.
0: És que és així. Com vam acabar ahir l'audició amb el concert de Beethoven? Exaltats,
1: volem anar a fer la guerra, sí, sí, sí.
0: Doncs això. Aquest, és el concert per a violí opus 77 de Johannes Brahms. Poc n'hem parlat, però ja en parlarem molt, eh? I de Brahms en parlarem molt aquest any.
1: I tant.
0: Aquesta és una composició que, de fet, ha estat un company de viatge al llarg de pràcticament tota la vida de Chad Pellman.
1: De fet, podríem dir que és una de les pedres angulars del seu repertori.
0: Exacte.
1: L'ha interpretat al llarg de dècades amb moltes orquestres i directors i en diferents enregistraments que permeten també, no?, observar, com dèiem també amb el Beethoven al programa anterior, com madura la seva visió d'aquesta obra. Per exemple, l'estem escoltant una gravació d'any 77 amb la Simfònica de Chicago dirigida ni més ni menys que per Carlo Maria Giulini. Per tant, una versió d'absoluta referència.
0: Sí, i a més a més el concert per a violí de Brahms ja us podeu imaginar que és una composició doncs famosa per la seva exigència, no?, perquè la seva part solista és extensa i sobretot físicament molt exigent. A més, la textura orquestral és densa, no?, i precisament el solista ha de trobar l'encaix entre tota aquella densitat. Ara ho dèiem fora d'antena, en l'època de la composició de l'obra, això ho explicaré més endavant, eh?, però Brahms i Joachim eren molt amics.
1: Joachim era el violinista que l'havia d'estrenar.
0: Exacte. I hi havia certes discussions, perquè Brahms no acaba de trobar aquest encaix que sí que havia trobat amb el piano, perquè el piano...
1: Perquè ell tocava el piano.
0: Clar, i és un instrument molt més gros que amb el volum sonor de l'orquestra, doncs...
1: Pot lluitar-hi.
0: Però clar, un violí no tant.
1: No.
0: I en canvi aquí acaba demanant aquesta certa densitat i ho acaba aconseguint.
1: Pellman, a més, respon amb un so que combina, clar, la potència necessària per fer-se sentir, però la noblesa necessària...
0: Exacte.
1: Perquè escolteu, aquesta música és noblesa pura, no? I de fet, ell interpreta que no cal exagerar per fer-se sentir. La qualitat del timbre i la seguretat d'aquesta afinació, també parlant de l'afinació, no s'equivoca ni un sol segon, eh?
0: Ni un.
1: Tot està allà al seu lloc. Doncs li permeten projectar amb tota naturalitat el que va escriure Brahms, en aquesta partitura.
0: Això, deixa'm dir una cosa en quant a l'afinació dels instruments de corda fregada, com el violí, la viola, el violoncel, el contrabaix, fins i tot, que moltes vegades quan ara, per exemple, tornant a les escoles, s'ha posat de moda no tocar la flauta, i es toca molt l'ukelele, no?, que em sembla molt bé. És un instrument, doncs, és com una guitarreta molt petita.
1: Sí, sí, un so divertit, sí.
0: Exacte. L'ukelele, la guitarra, que no li treu dificultat, però si us heu fixat mai, amb el màstil de la guitarra hi han unes línies que travessen el màstil, que són els trastes, no?
1: Que t'ajuden a saber on estan les notes, no?
0: Exacte, més o menys amb aquests trastes tu saps que el tercer és un do, etc. Són com les tecles, entre cometes,
1: sí,
0: de la guitarra,
1: exacte,
0: no?
1: Sí.
0: El violí, la viola, el violoncel, no en tenen.
1: Que tot depèn de l'oïda de l'intèrpret.
0: Exacte, i llavors és molt difícil encertar, perquè a més, conforme la mà s'apropa al cos, les distàncies entre les notes són més petites. I per tant, la mà de botifarrons que deies tu, dins el Pellman, tocant els aguts, és increïble com ho pot fer, no?
1: Yeah.
0: Perquè dius, si no n'hi cap la mà, no? Vull dir que és una altra dificultat afegida.
1: Absolutament. Doncs bé, la concepció de Pellman, que coincideix amb la visió que tenia Brahms, doncs fa que el violí apareixi enmig d'aquest concert com una veu humana que parla amb gravetat i elegància, però sense renunciar, evidentment, al poderós lirisme propi de l'instrument.

0: Pedro, poder escoltar violinistes com Isaac Perlman, que ho toquen tot bé, que tenen aquesta capacitat mimètica, no?, d'adaptar-se cada cop en el context que...
1: I tant.
0: Que toca, no? Vull dir, quan ha de ser líric, és líric o íntim, però explosiu i virtuós quan també ho demana la partitura, i ho canvia en fraccions de segons, perquè venim del segon i estem al tercer moviment ara del concert per violí de Brahms. I sempre, però, amb la profunditat dramàtica al servei de la partitura, més que no pas una voluntat de lluïment personal, que al final hi ha lluïment personal, al moment en què tu escoltes algú tocar el violí així, malgrat que faci frases líriques i llargues, s'està lluint, perquè et cau la bava escoltant-ne un intèrpret així.
1: Sí, sí, sí, perquè a més un tret distintiu del seu Brahms, no només en les seves obres per a violí, és la prioritat absoluta de la línia melòdica, no?, i de la línia, sobretot, musical, no?, fins i tot en els passatges més heroics, evita la duresa excessiva, no?, i busca una certa continuïtat. Les frases són llargues, sostingudes, però, com dèiem, no?, al programa anterior, una respiració que, en certa manera, recorda el cant. I això té molt a veure amb per què Brahms va compondre aquest concert, que ja ho explicarem.
0: Va compondre'l d'aquesta manera, no?
1: Exacte, ja ho explicarem.
0: Ja ho parlarem.
1: D'aquí unes setmanes.
0: Que la dedicarem íntegrament a Brahms.
1: Sí.
0: Una altra de les característiques de Perlman, interpretant precisament a Brahms, i que coincideixen amb la concepció musical del compositor alemany, és la voluntat, no?, d'integració del solista amb la resta de l'orquestra.
1: Exacte.
0: És a dir, Perlman rarament concep el concert com un combat entre solista i orquestra. Prefereix entendre'l com una obra col·lectiva, no?, que van junts, van agafats de la mà. No sóc jo contra l'orquestra, sinó que l'orquestra i l'intèrpret van agafats de la mà, tal com estem escoltant ara mateix de fons.

0: De nou, gravació increïble, legendària, que tenim ara mateix de fons. Rostropovich.
1: Rostropovich, el violoncel,
0: El violoncel i Pelman, el violí, amb aquest doble concert per a violí i violoncel, en la menor opus 102 de Johannes Brahms.
1: No, també hi ha una orquestra, vull dir, important, eh? Sí. La del Royal Concertgebouw, dirigida per Bernhard Haitink, vull dir que déu-n'hi-do.
0: En tot cas, és que estic allò sense paraules, eh? I és fatal no tenir paraules a la ràdio. I es pot imaginar que la manera de tocar Brahms d'Isaac Pelman ha anat evolucionant també al llarg dels anys. En l'etapa de joventut, el seu Brahms impressionava per la brillantor i la confiança que ell mostrava davant de la interpretació, un so radiant, expansiu i un virtuosisme amb un gran protagonisme evident, no?, en aquella primera etapa.
1: Sí, però amb els anys, podríem dir, el centre de gravetat, no?, es va desplaçar i les interpretacions es van tornar, podríem dir, més reflexives, no?, més àmplies, no? Els silencis van adquirir més pes, les transicions es van fer més meditades i les obres, doncs, van començar a respirar amb una calma gairebé narrativa.
0: Es pot semblar que un intèrpret, no?, que ha tingut l'èxit d'Isaac Pelman només s'hagi centrat en les grans obres del repertori, acompanyat d'enormes orquestres. Hauria pogut fer-ho perfectament.
1: I tant.
0: L'èxit que ha tingut, s'hauria pogut permetre fer grans concerts com el doble, el concert de Brahms, el triple de Beethoven...
1: I en parlaríem igualment
0: avui. Exacte, els concerts de Beethoven, els de Mendelssohn, Tchaikovsky, Sibelius, els que tu vulguis.
1: Sí, sí.
0: Però també ha fet música de cambra.
1: Clar.
0: Amb grans col·legues, sigui dit de pas, no?
1: Sí,

Pas, eh? Ja que estem centrats en la música de Brahms, hem de dir-vos que les sonates per a violí i piano, així com altres obres cambrístiques, ocupen un lloc molt important en la seva activitat musical.

0: Aquests són aquells exemples de perfecta comunió entre dos intèrprets, eh? Mm. Isaac Perlman i Daniel Barenboim, violí, piano, amb aquest tercer moviment, Allegro grazioso quasi andante, de la sonata per violí, piano, en la major opuscent de Brahms.
1: És que gairebé que podríem fer una setmana de Perlman amb Friends. Perquè,
0: doncs no és una mala idea,
1: Hem vist Marta Argerich, hem vist Rostropovich, hem vist Barenboim, hem vist Ashkenazi.
0: Sí, sí.
1: És que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. I també ja ha gravat molt amb Yo-Yo Ma.
1: Exacte. Bueno, per no parlar de directors d'orquestra.
0: Absolutament.
1: Jovin Mehta, etcètera. Giulini.
0: Centrats en la música de cambra, Perlman es transforma en un altre violinista. Mm. Es disfressa d'un altre tipus de violinista, no? Més íntim, més flexible, i clar, absolutament atent en el diàleg amb els altres instrumentistes. És a dir, la clau d'aquesta obra, evidentment, és saber-la tocar, això ja es pressuposa, però és impossible tocar bé una sonata per violí i piano si no hi ha entesa entre el violí i el piano.
1: Total.
0: Encara que els dos siguin molt bons, si no hi ha entesa, no van enlloc.
1: Sí, sí. De fet, aquí la grandesa no prové del volum, sinó de la qualitat del fraseig, no? I de la capacitat de compartir el discurs musical. Molts músics consideren aquestes lectures imprescindibles per entendre la seva sensibilitat.
0: Durant dècades, els enregistraments de Perlman han servit de referència a estudiants i professors. No perquè siguin revolucionaris, sinó perquè ofereixen alguna cosa més valuosa, com és la fiabilitat estilística, una bellesa constant i, sobretot, una gran honestat a l'expressivitat. Sí. És a dir, servir la partitura i no servir-te'n tu com a intèrpret.
1: Una mica el que et deia el programa anterior, no? Que a casa meva sona molt Perlman com a referència, no? D'obres. En definitiva, quan Perlman interpreta Brahms, sembla trobar el seu context natural, no? Canvio la frase. Quan Perlman interpreta Beethoven, quan Perlman interpreta Paganini, quan Perlman interpreta...
0: Sí, sí, sí, sí. Sí,
1: però amb Brahms, doncs, és també veritat, que troba el seu context natural. La combinació de massa sonora, profunditat emocional i cant sostingut permet que totes les virtuts del violinista apareguin en plenitud.
0: I ara ho podrem escoltar.
2: Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Isaac Perlman.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Arriba el moment de posar una mica més de música en aquest capítol dedicat a la relació entre les composicions de Johannes Brahms, algunes d'elles, és clar, i el violinista Isaac Perlman, el protagonista d'aquesta setmana.
1: Avui també us proposarem dues audicions. Sí. La primera ens permetrà endinsar-nos en el so grandiós del Brahms simfònic i com Perlman respon també amb grandiositat, però sempre amb un diàleg íntim amb l'orquestra.
0: Per això us proposem escoltar el primer moviment, Allegro non troppo, del concert per violí i orquestra Opus 77 de Brahms, amb Perlman al violí, dirigit per Carlo Maria Giulini, amb la Simfònica de Chicago.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Acabem d'escoltar el primer moviment, Allegro non troppo, del concert per a violí i orquestra Opus 77 de Brahms, amb Isaac Pelman al violí, dirigit per Carlo Maria Giulini, amb la Simfònica de Chicago, una gravació que ens ha permès apreciar la grandesa del so que el violinista sap extreure del seu instrument precisament quan l'obra ho exigeix.
2: I ara, sense deixar la música de Brahms, us proposem una lectura, podríem dir, més íntima. Per això us proposem escoltar el segon moviment, l'adagio, de la sonata per violí i piano número 1 en sol major opus 78 de Brahms, on hi podrem apreciar aquest so íntim i l'absoluta connexió amb el pianista.
1: Així doncs, escoltem aquest segon moviment, adagio, de la sonata per violí i piano número 1 en sol major opus 78 de Brahms, la sonata de la pluja, amb Isaac Pelman al violí i Vladimir Ashkenazy al piano.

0: La clàssica sona diferent amb Pedro Pardo i Albert Galceran, els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Atenció, quanta bellesa, eh? En aquest segon moviment adagio de la sonata per a violí i piano número 1 en sol major, opus 78, la sonata de la pluja, interpretada de Brahms, esclar, interpretada per Isaac Perelman, al violí, i Vladimir Ashkenazi, al piano.
2: I amb això marxem, però nosaltres tornem demà a l'una del migdia aquí a Catalunya Música. Pau Blas i el control tècnic i Olga Cardús a la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adeu, adeu.
2: Adeu, adeu.
0: La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al molt personal Laura Mas, exballarina clàssica i actualment professora de dansa de l'Institut del Teatre. Avui Laura Mas ens explica com ha evolucionat el ballet aquests últims anys i com encaixen el ballet clàssic i la dansa contemporània. Comencem.
2: Hola, sóc Laura Mas, exballarina clàssica i actualment des de fa molts anys ja professora de dansa. Actualment treballo a l'Institut del Teatre i formo part de la direcció en el Conservatori Professional de Dansa i aquesta és la meva selecció de músiques doncs, que m'han influït, que m'han ajudat a créixer i que m'enamoren. Començo la llista amb un ballet que vaig ballar també molt d'hora a la companyia. En aquell moment allà era en castellà, Ballet Clásico Nina Novak, que són les Silfides, també suposo que molta gent ha sentit a parlar. La música és de Chopin i són arranjaments de diferents valsos, nocturns, etc, que es van orquestrar per un altre músic, justament, que es diu Glazunov, un músic rus, i que també ha fet ballets. I, per tant, vaig ballar aquest ballet que té una atmosfera doncs, molt romàntica, molt espiritual, també, etc. Però, curiosament, he triat el pròleg, que normalment ja no, o sigui, no sona, però ho poso perquè comença amb una polonesa. Ja sabeu que el Chopin va fer diverses, i aquesta és la militar, i és molt curiós que aquest ballet tan romàntic, no?, que et posa així en un estat de meditació, també, doncs, comenci amb una polonesa, la militar. I ho vaig comprendre finalment el per què es feia això i es va fer durant molts anys, perquè vaig anar de gira per Polònia amb una companyia i a Polònia aquesta companyia que normalment no toca aquest pròleg, va directament i al ballet, va posar la polonesa aquesta cada nit respectant la tradició. I jo veia, havia estat a Auschwitz també aquells dies, van fer la visita, etc. I clar, jo pensava, fixa't, tota aquesta gent que està aquí, segur que han patit la guerra, tenen parents allà i tal, i estaven tots quiets escoltant aquella polonesa amb una seriositat, amb una concentració brutal. I vaig dir, sí, i després d'això, la Silfides. Bueno, és fantàstic, però la polonesa és molt maca.

0: Era el pròleg del ballet Les Sílfides, amb música de Frédéric Chopin, que comença amb la polonesa en la bemoll. L'hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, dirigida per Vladimir Ashkenazy.
1: Doncs continuem amb el pas a dos de Les Sílfides, que doncs té aquesta, bueno, tot aquest món de sensacions i d'emotivitat, de supiniar.

amb el ballet, amb la dansa clàssica, tenim un sistema que data de fa més de 3 segles, no?, que ha anat evolucionant i que està molt perfeccionat justament perquè ha sobreviscut tant temps i s'ha anat passant, no?, de manera empírica d'una persona a l'altra i d'un país a l'altre. Sempre ha sigut global, és a dir, els ballarins, els coreògrafs sempre han estat de Rússia cap a París, de París cap a Londres, després a Sud-amèrica, tornem-hi, és a dir, aquest intercanvi ha sigut constant, per tant, tota aquesta informació s'ha anat traspassant. I després el que ha canviat també, evidentment, és la manera d'enfocar aquests ballets. Amb el ballet és clar que quan balles un ballet clàssic, o sigui, balles un ballet del segle XIX, per entendre'ns, no estàs utilitzant la tècnica del segle XIX. Balles els passos que han quedat i que sabem que eren d'aquell segle, d'aquella obra, però també es fan revisions constantment. És a dir que és una cosa viva, no és una cosa estàtica, eh? I per tant, bueno, està en perpetu creixement. I és evident que també hi ha un repertori, doncs, de finals del segle XX, que ja és Romeo i Julieta, que vam parlar un dia, que són coreografies, diguem, amb tècnica acadèmica o clàssica, però més contemporànies, i després hi ha tot el que es fa, doncs, ara al segle XXI. Sempre parlant des del punt de vista del ballet. Després hi ha la dansa contemporània o moderna, que és una altra cosa, no? Són altres disciplines, però també és veritat que tendim cap a una fusió i els uns ens alimentem dels altres. Potser podríem comparar-ho amb la gimnàstica, perquè és evident, doncs, que treballem amb el físic i la gimnàstica ha canviat molt.

0: era el vals en do sostingut menor del ballet Les Sílfides, amb música de Frédéric Chopin, interpretada per l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín sota la batuta de Vladimir Ashkenazy.
1: Continuem amb Raimonda, que potser podria dir que és el meu ballet preferit, sobretot en aquella època. Raimonda amb música de Glazunov. Raimonda és un ballet que passa a l'edat mitja, a Hongria, i hi ha tota una barreja, doncs, bueno, que no sortirà avui aquí, és una barreja molt, molt estranya de cultures i de coses, però sí aquesta part hongaresa, que és la que sentirem ara. I el que sentirem serà, al final, el casament, també, ja veu, com els ballets, moltes coses s'acaben amb casament, és a dir, amb festes, i per tant és el casament de Raimonda amb el seu príncep i els seus convidats, i escoltarem una miqueta de l'entrada d'aquesta festa que va començar.

Continuem amb una altra part de Raimunda, que és el pas a 10, de fet, de 5 parelles d'aquest casament. I també doncs, l'he triat perquè Glazunov aquí també té una melodia sensacional que quan la balles també et transporta directament a un altre lloc. Eh? Fixeu-vos que sempre són casaments i semblen arguments tontos, no? Però l'argument és, aviam, anava a dir, és lo de menys, no és que sigui lo de menys, no? Però en realitat estem parlant d'altres coses, no?

Continuem amb Raimonda, la coda final, que és absolutament excitant i que recordo doncs, com dels millors moments de la meva vida sempre que ballava amb aquest pas a 10, amb aquesta melodia que heu sentit abans, lenta, i ha d'haver doncs, aquesta part ràpida en què conclou aquest ballet amb una festa fantàstica, eh? Molt eslava, a més.

0: era un fragment del ballet en tres actes Raimonda d'Alexander Glazunov amb l'Orquestra Simfònica de Moscou dirigida per Alexander Anisimov.
1: Nosaltres, com la música, doncs, tenim un sistema en què, partint de cinc posicions bàsiques de peus i de braços, tot passa per aquí, comença aquí, acaba aquí o passa per aquí, es vesteix aquest sistema sensacional, amb poques posicions i amb les seves derivades i amb uns principis, evidentment, que ho regeixen. No? Llavors, és un sistema, com el sistema musical, un sistema tancat en si mateix, però, com dic, que rep també influències. Com tota cosa, diguem, clàssica o molt estructurada o molt tradicional, les influències les va rebent en comptagotes, però quan les agafa i les incorpora, evidentment obre una altra porta. I d'aquesta manera, per exemple, una cosa que jo veig, a vegades ara es fan passos a dos, és a dir, un ball d'una parella, evidentment ho veus clarament, que la seva tècnica, la seva formació és absolutament clàssica, que hi ha altres coses incorporades, altres principis també, l'estètica és diferent i fins i tot, en aquest cas, la noia no portava ni sabatilles de punta. Però el treball d'allargament de les cames i dels peus, que és el que tendim tots des de fa com 40 anys, era tan sensacional, era tan refinat, que per primera vegada a la meva vida vaig pensar, igual no ho necessitem ja, perquè hem arribat a estilitzar tant les extremitats, el cos, etc, que és evident que si gires sobre una punta rodona que et sosté, gires més, i per això també s'ha fet, no? I dona una sensació d'elevació, etc. Però jo crec

que és una cosa amb constant evolució i sí, com diríem, és clàssic, contemporani i, bueno, i de fet també tenim una escola neoclàssica, és a dir, que ja va més enllà i transforma alguna de les posicions bàsiques inclús. Bueno, continuem amb que a Veneçuela, evidentment, jo vaig tenir influències també doncs, de la música veneçolana. I eren molt interessants aquestes músiques perquè eren melancòliques, hi havia molts valsos també, però eren molt rítmiques, excitants, etc. I he triat una peça que es diu Fuga con pajarillo, justament perquè és excitant i molt bonica. Es diu Fuga con pajarillo perquè és una, hi ha moments que és com una fuga i un pajarillo, a Veneçuela, és una mena de dansa popular, molt ràpida, molt lleugera. Està dirigida per Gustavo Dudamel, que ara en aquest moment em sembla que encara és el director de l'Orquestra Sinfònica de Los Ángeles. Segurament tothom el coneix perquè doncs, és producte, diguem, del que en diuen el sistema, de fet, no? De tot un moviment que va sorgir a Veneçuela doncs, abans, perquè a vegades la gent ho confon, abans justament de Chávez i tot el que ha vingut després. Ja hi havia aquest mestre que es diu Abreu, que va morir recentment, que havia pensat un projecte per fer arribar la música a tots els estrats socials, no? I, o sigui, a nens, a joves, i clar, s'ha creat tot una, o sigui, una colla brutal d'orquestes doncs, sinfòniques, de joves, de nens petits, etc. No? I el Gustavo Dudamel potser és el cap, diguem, de la bandera de tot això. No? Després d'haver-la triat, em vaig adonar que ell s'havia presentat en un concurs d'aquests doncs, de direcció i havia guanyat el premi precisament perquè havia acabat d'orquestrar o de fer un arranjament d'aquesta fuga com pajarillo. I aquí està interpretada per la Sinfònica Bolivariana o de Veneçuela.

Era Fuga con Pajarillo, d'Aldemaro Romero, amb l'Orquestra Simfònica de la Joventut Simón Bolívar i l'Ensemble d'Alexis Cárdenas, dirigits per Gustavo Dudamel.

Acabem amb una sardana, perquè enmig de tot això l'enyor era brutal. Tothom es reunia doncs, al Casal Català de Caracas o al Centre Català, de fet n'hi van haver dos en un moment donat,

Els diumenges ens reuníem tots allà, les famílies, els avis, tothom, doncs a beure orxata, menjar botifarra, fer concursos d'allioli i parlar de la guerra, evidentment, i de la política, etc, etc. I llavors en un

Allà hi havia tots els esperits, els avantpassats, estava tothom allà. Vull dir que l'enyor quan estàs fora, i a més quan és una qüestió política, no? No quan te'n vas de viatge perquè sí o perquè vols anar a ballar en un puesto, sinó que hi vas forçat, diguem, no? Era molt, molt, molt impressionant. I per tant, he triat una sardana que després, quan vaig tornar a Catalunya, vaig fer una coreografia d'aquesta sardana i la vaig ballar justament amb la principal de la Bisbal. I és la sardana Somni del mestre Saderra Puigferrer.

0: Era la sardana Somni, de Manel Saderra i Puigferrer, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal, dirigida per Manel Saderra i Puigferrer.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: Aquí comença un nou capítol dels Sincronies de Catalunya Música, que aquesta setmana ha viatjat 300 anys enrere. Ens n'hem anat a l'any 1717 per escoltar la música de grans compositors de l'època barroca en la seva plenitud. Händel, Couperin, Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Tommaso Albinoni i altres compositors que aniran sortint al llarg d'aquesta setmana. Avui començarem fent-vos 5 cèntims dels esdeveniments històrics, polítics i socials que van tenir lloc aquest any 1717. I ho farem escoltant la música que va ser la banda sonora de tots aquests esdeveniments.

Estem escoltant la música d'Antonio Vivaldi, un dels seus concerts, en aquest cas un concert per a dos oboès, corda i baix continu, que escoltarem a continuació. De fet, és la música que sentirem per començar just després d'haver-vos fet 5 cèntims d'aquests esdeveniments que van tenir lloc l'any 1717. Fixeu-vos, ens situem a Catalunya, a casa nostra, el dia 11 de maig. La Universitat de Cervera passa a ser l'única universitat oficial a Catalunya, en el moment en el que el rei Felip V d'Espanya, el Borbó, decreta la supressió de les 8 universitats que hi ha en aquell moment a Catalunya i en crea una de sola, una única universitat central a la ciutat de Cervera. Les institucions del Principat no van poder fer valdre els privilegis tradicionals perquè havien estat abolides. En l'elecció de Cervera va influir la fidelitat dels seus habitants a Felip V, però també el fet de ser un lloc no gaire gran, sense guarnició militar, de fàcil control a l'alumnat i al centre geogràfic del país i ben comunicada, a més. La Universitat de Cervera depenia directament i totalment de la monarquia borbònica espanyola. Fets i esdeveniments històrics a la resta del món. El dia 4 de gener, a la ciutat de Den Haag, la Haia, els Països Baixos, les Províncies Unides, o les 7 Províncies Unides dels Països Baixos, el Regne de França i el Regne de la Gran Bretanya signen la Triple Aliança, que permet obligar Espanya a complir les disposicions del Tractat d'Utrecht, que s'havia signat el 1713, i es veu que Espanya ja no el respectava ni el complia. De fet, el 22 d'agost d'aquell mateix any, la corona espanyola comença la conquesta de l'illa de Sardenya, que va acabar el dia 30 d'octubre amb la presa de Castelsardo. De fet, la corona espanyola trencava així el tractat de Rastatt. Aquesta ocupació de Sardenya, però, va durar pocs mesos. El 15 de febrer de 1717, a Sant Petersburg, es publica per primera vegada el Mirall Honest de la Joventut o Instruccions per a una conducta de vida. Això és el títol del primer llibre educatiu per a nens a l'Imperi Rus, un llibre que es va convertir en el reflex de la política estatal del tsar Pere el Gran de Rússia pel que fa a l'educació de la jove generació de la noblesa i de l'aristocràcia. No se sap del cert qui va escriure aquest llibre educatiu, diguem-ne, però probablement va ser el bisbe Gabriel Budzinski, que pretenia així educar tota la noblesa i tota l'aristocràcia de l'Imperi Rus amb les mateixes directrius.

Ja us ho vam comentar en el primer capítol, però val la pena recordar-ho. El 24 de juny, a la ciutat de Londres, es constitueix la primera gran lògia maçònica del món. Es reuneixen quatre lògies operatives i es funda la Gran Lògia Unida d'Anglaterra, base de l'actual i moderna francmaçoneria. Ho feien amb la finalitat de defensar els principis de fraternitat, llibertat de pensament, tolerància, caritat i el lliure desenvolupament de la personalitat humana. Aquí neix, doncs, 24 de juny de 1717, la primera lògia maçònica del món, a Londres. Amb el temps, l'Església va acabar perseguint la maçoneria i els acusava de pràctiques demoníaques. Hi ha encara més esdeveniments i fets en aquest 1717. Per exemple, es funda la ciutat de Montevideo, que és actualment la capital de l'Uruguai. El Parlament d'Anglaterra fixa com a possible pena als condemnats la deportació cap al continent americà, un fet que va acabar ajudant a poblar el continent americà. Però ho feien, ja ho veieu, amb delinqüents o amb persones condemnades. I finalment, el dia de Nadal, el 25 de desembre de 1717, va tenir lloc al Mar del Nord una marea ciclònica, una mena de cicló, una tempesta monstruosa, o el que podríem anomenar gairebé un tsunami, que va afectar les costes del nord d'Alemanya, dels Països Baixos i d'Escandinàvia. Va ser tan forta que van morir 14.000 persones, una mena de tsunami que va tenir lloc el dia de Nadal de 1717.

I ara ja us proposem escoltar una mica de música. De fet, aquesta que estem escoltant de fons és un concert per a dos oboès, corda i baix continu d'Antonio Vivaldi, el concert en do major Riom 534, que va ser compost exactament aquest any 1717. Un concert que té tres moviments, allegro, largo i allegro, i que dura, encara no, 9 minuts. És un concert realment brillant, molt venecià, ja ho veureu, que ens interpreten els oboistes Alfredo Bernardini i Paolo Grazzi, amb un conjunt molt nodrit d'instrumentistes que dirigeix Alfredo Bernardini i que s'anomena Ensemble Zefiro. Aquí també hi trobem, per exemple, Luca Guglielmi, que toca el clavicèmbal. Escoltem, doncs, aquest concert per a dos oboès, corda i baix continu en do major, Riom 534, d'Antonio Vivaldi, una obra composta aquest any 1717. Thank you.

0: Alfredo Bernardini i Paolo Grazzi tocaven els dos oboès solistes d'aquest concert d'Antonio Vivaldi, un concert per a dos oboès, corda i baix continu en do major, que és el Riom 534 del catàleg d'obres d'Antonio Vivaldi. Una obra composta l'any 1717, Vivaldi tenia 32 anys i que estava amb tota seguretat destinada a les seves alumnes de la Pietà de Venècia, de l'Ospedale de la Pietà. Allegro, largo i allegro, una interpretació del conjunt ensemble Zefiro que dirigeix el mateix Alfredo Bernardini.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: I ara volem continuar escoltant música d'Antonio Vivaldi, però en aquest cas música operística. Ara us volem proposar escoltar la música que pertany a una de les òperes que va escriure Antonio Vivaldi. Ja sabeu que ell deia que n'havia escrit més de 90, però només consta una quarantena d'òperes i d'aquestes en tenim text i música d'una vintena llarga. I entre aquestes hi figura una que es va estrenar exactament aquest 1717 a la ciutat de Venècia, el Teatre Sant'Angelo de Venècia, el 23 de gener de 1717 es va estrenar L'Incoronazione di Dario, una de les òperes de Vivaldi. És un drama per música en tres actes amb música de Vivaldi i llibret en italià d'Adriano Morselli. De fet, a Venècia en aquell moment s'estrenaven moltes òperes, hi havia molta competència. Antonio Maria Bononcini havia estrenat La conquesta del velló d'or, Antonio Caldara La verità nell'inganno, Leonardo Leo va estrenar Diana Amante i Alessandro Scarlatti Telemaco. Doncs Vivaldi havia de competir amb tota aquesta gent que de fet tenia més reputació i més popularitat que no pas ell. Ell però va escriure aquesta Incoronazione di Dario que es va estrenar, recordem-ho, el 23 de gener de 1717 al Teatre Sant'Angelo de Venècia. Ara us en proposem escoltar un tastet. De fet, la introducció, el que seria l'obertura d'aquesta òpera, que té tres moviments, és com una petita sinfonia, no arriba als 5 minuts de durada, comença amb un allegro, se'n va cap a un andante i acaba amb un presto brillantíssim. Música d'Antonio Vivaldi, aquesta pensada per l'escena veneciana, és l'obertura de l'òpera L'Incoronazione di Dario.

0: Doncs així sonava l'obertura o aquest preludi de l'òpera L'Incoronazione di Dario d'Antonio Vivaldi, una òpera que va ser escrita el 1716 i estrenada el 23 de gener de 1717 al Teatre Sant'Angelo de Venècia, una òpera que competia amb les grans òperes de l'època d'Antonio Maria Bononcini, d'Antonio Caldara, de Leonardo Leo, d'Alessandro Scarlatti. D'aquesta òpera, de L'Incoronazione di Dario, hem escoltat l'obertura, el preludi, que està estructurat en tres moviments, com era habitual en aquella època, Allegro, Andante i Presto, i l'hem sentida interpretada pels Virtuosi delle Muse, una orquestra que dirigeix Stefano Molardi.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: I ara viatgem cap a Centre Europa, viatgem cap a Alemanya, cap a Saxònia, perquè ara sí arriba el torn d'escoltar la música de Johann Sebastian Bach.

Johann Sebastian Bach, aquest any 1717, tenia 32 anys. Estava casat amb Maria Bàrbara, una cosina seva amb qui havia tingut 6 fills, i vivia, estava

instal·lat a la cort de Weimar. Us ho expliquem perquè precisament aquest any 1717 abandona aquesta cort de Weimar per anar-se'n cap a la cort de Ketten, però ho fa de molt males maneres. De fet, es passa 4 setmanes empresonat. Això va passar exactament el 6 de novembre de 1717. Bach va ser empresonat i es va passar gairebé un mes a la garjola per culpa del seu cap, el príncep Guillem Ernest de Weimar. Us ho

Marxem 9 anys enrere per entendre la situació de Johann Sebastian Bach a la cort de Weimar, 1708. Bach aleshores tenia 23 anys i va ser contractat com a organista de la cort de la ciutat de Weimar. Bach va anar ascendint en l'escala musical de Weimar i 6 anys més tard, l'any 1714, va ser nomenat Concertmeister, és a dir, director de música de la cort. Com a Concertmeister, Bach va tenir l'oportunitat de dirigir i de compondre per a l'orquestra de la cort de Weimar, que era en aquell moment un conjunt de primer nivell, una de les millors orquestres dels millors conjunts instrumentals que hi havia a Saxònia. Però Bach no era el músic número 1 de Weimar, ni tan sols era el número 2. Encara estava subordinat al Kapellmeister i al Vicekapellmeister, càrrecs que ocupaven respectivament Samuel Dres i Wilhelm Dres. Aquest segon, Wilhelm Dres, era el fill del primer. Per tant, Johann Sebastian Bach tenia un autèntic tap per pujar de categoria com a músic en aquesta cort.

Però l'any 1716, el mes de desembre, Dresser pare va tocar l'orgue per última vegada. Es jubilava i deixava el càrrec. Basant-se en el talent i en els èxits que havia tingut, Bach va pensar que seria ascendit a mestre de capella i que ocuparia el lloc de Dresser a la cort de Weimar. Però no va ser així. Va ser precisament el fill del Kapellmeister, Wilhelm Dresser, qui va obtenir la feina. És difícil de saber què va molestar més a Johann Sebastian Bach, si el fet que no li donessin l'ascens o la perspectiva de quedar-se subordinat en aquell jovenet, en aquell músic jove, que no li agradava gens i a qui, de fet, no respectava. Sigui com sigui, Bach va provar sort en altres corts, veient que no podia ascendir en el seu càrrec a Weimar, i en pocs mesos va ser contractat per convertir-se en el Kapellmeister a l'estat, el ducat d'Anhalt-Köthen. Bach va decidir instal·lar-se el mes d'agost de 1717 a la ciutat de Köthen, és a dir, que estava completament convençut que podia començar la seva feina com a Kapellmeister al ducat d'Anhalt-Köthen. Això va passar el dia 5 d'agost de 1717, però hi va haver un problema francament greu. Quan Bach va informar i va comunicar al seu cap, el príncep Wilhelm Ernst de Weimar, que dimitia, el sobirà li va dir que res de res, la seva dimissió no va ser acceptada i va començar així un litigi i un enfrontament que va acabar molt i molt malament, de fet, amb Johann Sebastian Bach tancat a la presó.

I és que aquell any 1717, els artesans i els servents de la classe treballadora, com era Johann Sebastian Bach, no només havien d'informar els seus amos reials, sinó que, a més, els havien d'acceptar aquestes dimissions. I plegar sense tenir el consentiment del seu amo era una insubordinació inacceptable. Durant 3 mesos, Bach va continuar intentant dimitir del seu càrrec a Weimar i a principis de novembre de 1717, Bach va acabar perdent els estreps. No se sap del cert amb qui es va enfrontar, probablement amb algun ministre de la cort o amb el mateix príncep, però sigui com sigui, l'enuig de Bach devia ser important perquè el dia 6 de novembre Bach va ser empresonat per la seva insubordinació.

A la presó, a Bach li van permetre utilitzar paper pautat i escriure partitures, de manera que va aprofitar aquest empresonament per començar a treballar en el primer llibre de la seva monumental composició per a tecla, el clave ben temperat. Sembla ser que els primers esborranys van ser compostos en aquesta estada a la presó de Weimar. Les autoritats de Weimar pretenien enviar-li un missatge a Johann Sebastian Bach. Si persisteixes en la teva insubordinació per deixar la feina, això és el que obtindràs, un empresonament. Es pensaven que Bach, passats un parell de dies a la presó, probablement quedaria escarmentat i penedit i acabaria corregint la seva actitud i tornaria a la seva feina de concertmeister a la cort de Weimar. Però el que va passar és que Bach es va mantenir ferm en la seva decisió. Dos dies es van convertir en una setmana, tancat a la presó, després una segona setmana i una altra, i encara una quarta setmana. Recordem que Bach tenia esposa i 6 fills i que, a més, vivien a pocs carrers de distància de la presó de Weimar, però ell es negava a cedir. Finalment va ser el príncep Wilhelm Ernst, el príncep de Weimar, que va acabar cedint. Disgustat per aquella intransigència de Bach, el príncep el va acabar acomiadant i després el va alliberar de la presó. Això va passar el dia 2 de desembre de 1717. Segons el secretari del Tribunal de Weimar, va passar el següent. Això és un document que es conserva escrit. El 6 de novembre de 1717, el concertino i organista de la cort, referien a Bach, va ser arrestat i reclòs al centre de detenció del magistrat del comtat pel comportament obstinat i per haver forçat la qüestió del seu acomiadament. Finalment, el dia 2 de desembre, Bach va ser informat pel secretari del tribunal del seu acomiadament desfavorable i alhora va ser alliberat de l'arrest. Això és el que diu el document oficial d'aquest empresonament que va patir Bach durant 4 setmanes. Finalment, lliure per marxar, Bach va reunir tota la seva família i totes les seves pertinences, va marxar de Weimar i es va dirigir cap al comtat de Anhalt-Köthen, on es va acabar instal·lant aquell mes de desembre.

Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin caràcter devia tenir Johann Sebastian Bach, que es va mantenir ben ferm en aquella decisió. Li va comportar 4 setmanes de presó, però finalment se'n va sortir amb la seva i va marxar cap al comtat d'Anhalt-Ketten. I el que hem estat escoltant constantment durant aquesta explicació i que ara sentirem íntegrament és una de les últimes obres que va compondre Bach a la cort de Weimar, que és aquest recull de sonates per a violí i clave obligat, un recull de 6 sonates que estan catalogades amb el número de catàleg BWV-1014 fins a 1019. Ara sentirem la segona d'aquestes 6 sonates, que és la que porta per número de catàleg BWV-1015 i que voreja el quart d'hora de durada. La interpretació d'aquesta sonata per a violí i clave obligat de Johann Sebastian Bach va a càrrec del trio de músics format per Andrew Manze al violí, Richard Egar al clavicèmbal i Jaap ter Linden a la viola de gamba. És un enregistrament del segell Harmonia Mundi de l'any 2000.

0: Doncs així s'acaba aquesta segona sonata de les sis que va compondre Johann Sebastian Bach a la cort de Weimar, probablement les últimes obres que hi va escriure, un recull de sis sonates per a violí i clave obligat. Aquesta era concretament la segona de les sis, el BWV-1015, que té quatre moviments, dolce, allegro, andante i presto. I l'hem sentit en la interpretació d'Andrew Manze al violí, Richard Egar al clavicèmbal i Jaap ter Linden a la viola de gamba. Un enregistrament del segell Harmonia Mundi de l'any 2000.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: I ara us proposem una comparació ben curiosa per cloure aquest tercer capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, dedicada a l'any 1717. Ara us proposem escoltar una altra sonata per a violí i baix continu, però d'un compositor italià, venecià, Tommaso Albinoni, un venecià que havia nascut el 1671 i que, per tant, aquest any 1717 tenia 46 anys, estava en la plenitud de la seva trajectòria, tot i que Albinoni mai es va considerar un compositor professional. No es va guanyar mai la vida escrivint

música ni tocant-la. De fet, era un personatge de la noblesa veneciana que vivia de rendes. Però va escriure molta música, música bonica com aquesta sonata per a violí en si bemoll major que us proposem escoltar a continuació i que consta del cert que va ser composta l'any 1717. Per tant, us proposem una mena de comparació entre la música germànica per a violí i baix continu que acabem de sentir, de Johann Sebastian Bach, i aquesta música més veneciana, podríem dir, més mediterrània. És una sonata que porta com a subtítol Composta per el Sr. Pisendel. Pisendel era un compositor centreeuropeu que havia visitat la ciutat de Venècia i que va tenir una bona relació, una bona amistat amb Tommaso Albinoni. És ben breu, dura uns 10 minuts de durada, encara no. Adagio, allegro, adagio i allegro són els quatre moviments que la integren i aquí la sentirem interpretada pel conjunt La Serenissima. De fet, els que toquen són Adrian Chandler, el director, que toca el violí solista, Gareth Dietz toca el violoncel i Robert Howard toca el clavicèmbal. Escoltem aquesta sonata per a violí en si bemoll major de Tommaso Albinoni.

0: Doncs aquesta era la música de Tommaso Albinoni, aquest compositor venecià que en aquell moment, el 1717, quan va escriure aquesta sonata per a violí, tenia 46 anys. Per tant, un gènere de música com el que hem escoltat just abans, aquell de Johann Sebastian Bach, però aquest amb un altre aire. Per començar, Albinoni no va ser un músic professional mai de la seva vida, no es va guanyar la vida amb la música. De fet, era un noble venecià que vivia de rendes i que es podia dedicar a la música per plaer. I és el cas de l'escriptura de diverses obres, com aquesta sonata per a violí en si bemoll major, el número de catàleg 32, de Tommaso Albinoni, composta el 1717 i composta per il signor Pisendel, un gran amic seu, un compositor també germànic, en aquest moment vivia a la ciutat de Venècia. Adagio, allegro, adagio i allegro l'hem sentit interpretada pels membres del conjunt La Serenissima, Adrian Chandler al violí, Gareth Dietz al violoncel i Robert Howard al clavicèmbal.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest tercer capítol dels Sincronies d'aquesta setmana dedicat a la música del 1717. Avui hem explorat ja alguns esdeveniments i fets històrics i socials i demà us continuarem parlant d'aquestes anècdotes i curiositats de com vivia la gent en aquesta segona dècada del segle XVIII, l'any 1717. I escoltarem música de més compositors, en aquest cas francesos, Couperin, Hotteterre, Marengmaré, Philidor, però també un dels anthem chandos que va compondre Georg Friedrich Händel aquest any 1717, i us parlarem de la relació que va tenir precisament amb el duc de Chandos vivint al Palau de Cànons. Això serà demà, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, el programa Sincronies, a la mateixa hora de sempre i amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimecres i fins demà. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarria.
3: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics.
3: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
5: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
3: Oh, fixa't com sona.
2: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
6: Bona tarda. La veu del jazz que sentirem a la sessió d'avui va néixer a Seattle

i actualment treballa des de la ciutat de Denver. Cantant, pianista i compositora, la música de Dawn Clement és energètica i dinàmica, amb un gran sentit de la melodia que posa al servei de l'expressió dramàtica dels textos de les cançons del seu repertori.

Doncs aquesta és Dawn Clement homenatjant la vocalista i pianista Blossom Dearie, amb la qual sovint se l'ha comparada. Nascuda l'any 24 a Nova York, la veu lleugera gairebé infantil de Dearie i el seu extraordinari sentit del ritme van caracteritzar les versions suggerents i sensuals de les cançons que adoptava el seu repertori. Dearie, que es definia com a músic de jazz que aprenia a ser cantant, havia protagonitzat també dotzenes de bandes sonores per al cinema i la televisió. D'aquí, doncs, que sigui tot un referent per a la pianista i vocalista

cantant i pianista Don Clement i la seva versió de l'estàndard The Gentleman is a Dope. Al seu costat hi sentíem el guitarrista Steve Kovalchek, el contrabaixista John Clayton i el bateria Jeff Hamilton.

You taught my heart to sing. Vas ensenyar el meu cor a cantar. Un estàndard amb música de McCoy Tyner i lletra de Sammy Cahn en la versió de Dawn Clement, aquesta pianista i vocalista autora de la cançó amb la qual seguim, I Think of You.

Don Clement, amb dos vocalistes que li feien els cors d'I Think of You, Johnny Kendrick i John Marcotte. Don Clement pren prestada la cançó d'Elvis Costello amb la qual tancarem, Someone Took the Words Away. Tornem amb més música a la sessió de les 11 aquí al Club de Jazz de Catalunya Música. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
4: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui compartim amb vosaltres un concert enregistrat per Catalunya Música el novembre del 2025 al Teatre Auditori de Granollers. El programa, l'obra de Mahler Totenfeier i una composició de Gounod amb cors, solistes i orquestra, la Missa Solemne de Santa Cecília, obra que requereix més de 150 músics a l'escenari. I no és sempre fàcil obtenir tants músics. En aquesta ocasió s'ha aconseguit unint els esforços de tres formacions de joves músics. D'una banda sentirem les veus del cor Ars Vocalis de la ciutat portuguesa d'Esposende i del cor Joves Amics de la Unió de Granollers. De l'altra, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, un projecte nascut ara fa 10 anys i impulsat per Carlos Checa, que serà el responsable de dirigir aquest concert. De moment, per introduir el concert, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona interpreta una obra exigent de Gustav Mahler, el poema simfònic Totenfeier, ritual funerari. El va compondre el 1888, originalment com una peça independent, i la inspiració li va venir del drama poètic Ziadi, de l'escriptor polonès Adam Mickiewicz. El primer moviment de la Simfonia Resurrecció, la segona, una partitura de gran eficàcia estètica que és testimoni dels conflictes interiors del músic, conflictes que l'enfrontaven davant del gran enigma de la vida, la mort.

La Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, dirigida per Carlos Checa, ens ha ofert aquesta obra de Gustav Mahler, el poema simfònic Totem Feier, ritual funerari, que, revisat, va esdevenir el primer moviment de la Simfonia Resurrecció, la segona, on tracta la idea de la vida i la mort i que es resol amb l'esperança que l'espiritualitat triomfa sobre la mort. Els últims moviments d'aquesta sinfonia Mahler hi incorpora la veu, però aquest moviment, com el poema simfònic, és encara orquestral. On sí que hi ha veu, moltes veus, és a la missa de Charles Gounod que sentirem ara, la missa solemne en honor de Santa Cecília, que el compositor francès va escriure per encàrrec de l'Associació de Músics de París el 1855 per la celebració del Dia de la Patrona de la Música. El compositor i organista parisenc Charles Gounod el coneixem sobretot per les seves òperes. Faust o Romeu i Julieta són els seus títols més celebrats, però al seu catàleg hi trobem també un bon nombre d'obres instrumentals i, el que és més sorprenent, moltes misses, fins a 21. I és que Gounod va tenir al llarg de tota la seva carrera una relació intensa i complexa amb la música religiosa. A Gounod el fascinava l'espiritualitat de la polifonia renaixentista de Palestrina i la música sacra de Bach. A aquests dos compositors els considerava els pares musicals de l'Església. Sempre havia defensat la puresa litúrgica del passat, sobretot quan el romanticisme va incorporar a la música sacra formes i recursos que considerava fora de lloc. Ara bé, quan es va aproximar al llenguatge operístic, a poc va estovar la seva postura i el 1855 va sorprendre el públic de París amb aquesta missa on aconsegueix una atractiva combinació entre la solemnitat de l'art litúrgic de Bach i Palestrina i l'expressivitat del teatre líric. Aquest equilibri és la virtut d'aquesta partitura, la missa solemne de Santa Cecília. Una pàgina que requereix molts músics a l'altar o a l'escenari, entre solistes, cor i orquestra. En aquest cas, a l'escenari del Teatre Auditori de Granollers s'hi han unit els solistes Anna Àries, soprano,

soprano, Joan Folquer, tenor, Iago García Rojas, baríton, el cor Ars Vocalis de la ciutat portuguesa d'Esposende i el cor jove Amics de la Unió

S'acaba aquí la missa solemne de Santa Cecília, obra de Charles Gounod. Hem sentit els solistes Ana Arias, soprano, Joan Folquer, tenor, i Iago García Rojas. El cor Ars Vocalis de la ciutat portuguesa d'Esposende i el cor jove Amics de la Unió de Granollers. Amb ells, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona i la direcció de Carlos Checa. Ara els cors i l'orquestra corresponen als aplaudiments del públic de Granollers amb una peça fora de programa, una peça ben coneguda, el motet Ave Verum Corpus de Mozart.

0: És el motet Ave Verum Corpus de Mozart, el bis que han ofert el cor Ars Vocalis de la ciutat portuguesa d'Esposende, el cor Jove Amics de la Unió de Granollers i la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. En aquest concert enregistrat per Catalunya Música el novembre del 2025 al Teatre Auditori de Granollers. Carlos Checa ha dirigit el poema sinfònic de Gustav Mahler, Totenfeuer, i la missa solemne de Santa Cecília, de Charles Gounod. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

Continuem endavant la nostra programació. Ho fem amb música de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentim el divertiment en si bemoll major Kyrill 287, una obra composta a Salzburg l'any 1777 i que sentim interpretada per Les Folies Françoises sota la direcció de Patrick Cohen-Kenin.

0: Els membres de Le Folie Françoise sota la direcció de Patrick Cohen-Akenin ens han ofert el divertiment en si bemoll major Kügel 287 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Catalunya Música.

Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de Múnich, Simón Bocanegra, una de les obres més fascinants i poderoses de Giuseppe Verdi, que protagonitzaran el baríton George Petán en el paper protagonista del Dux de Gènova, la soprano Eleonora Buratto, com la seva filla Amèlia, i el tenor Freddy de Tomaso en el rol del seu estimat Gabriele, acompanyats pel cor de la Ràdio Bavaresa i l'orquestra de la Ràdio de Múnich, dirigits pel mestre Ivan Repusic.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Serbi de Novi Sad, aquest dissabte, actuació de Didi Bridgewater i el projecte We Exist, un quartet amb la pianista Carmen Staff, la baixista Rosa Brunello i la bateria Julie Sorry, que connecta amb l'esperit reivindicatiu i de protesta de la història del jazz.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
0: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dimecres 17 de juny, tot és a punt a l'estudi del programa per començar un nou assaig general, per tant, una hora de ràdio, música, i avui, tot i que no és dijous, ara ho explicarem també, una mica de dansa.
2: Doncs aquí tenim els continguts i els protagonistes d'avui.
0: Avui, a l'assaig general.
2: Doncs avui començarem el programa a ritme de swing maridat amb música de Bach, que és una de les propostes del Festival Barcelona per d'aquí a un mes aproximadament al recinte modernista de Sant Pau. Ens acompanyen per parlar-ne el director artístic del festival, Dani Tarrida, i també dos ballarins que ens faran una actuació a l'estudi, que són Eva Bret i Aitor Leniz. Molt bona tarda.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
1: També sentirem la música del pianista i compositor Carlos Bianchini, que aquest diumenge serà protagonista d'un concert monogràfic a Mataró, on s'estrenaran dues de les seves últimes obres. Una porta per títol Les Estacions i l'altra és La nit de Sant Joan.
2: Seguirem amb el Festival de Llegendes de Sant Martí de Tous, que aquest juliol arriba a la localitat anoienca, carregat d'històries i de molta música, amb noms com Magalí Sare i Coloma Bertran.
1: I finalmente, els últims minuts seran per a l'Esmuc i la seva orquestra sinfònica, que posarà un final al cicle de grans conjunts ben aviat aquest dilluns dia 22 amb una obra emblemàtica del repertori, la segona sinfonia de Mahler, que dirigirà el director Diego Nasser. També hi haurà en el programa una estrena de Fabià Sankowski. Ens acompanyaran tots dos i també la directora de l'ESMUC, Núria Sampera. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimecres.

0: Comencem el programa doncs, a ritme de swing avui i també parlant d'una proposta del Festival Barcelona que tindrà lloc. Encara falten uns quants dies, això serà el dia 15 de juliol, però ja anem escalfant motors, entre altres coses, perquè abans, Daniel, hi haurà moltes altres activitats del Barcelona, que de fet ja no és un... M'ho explica moltes vegades, ja no és aquell festival d'estiu, sinó que tot l'any feu activitat.
1: Sí, i ara el 7 de juliol començarà el festival pròpiament, a l'Auditori, amb un concert amb el Lluís Vilamajor, llavors hi haurà una activitat diària fins al dia 15, que tindrem aquesta activitat ben especial.
0: Exacte, justament perquè és especial ens hi hem fixat. Suposo que no és cap... No et sap greu per la resta de concerts. Parlem sobretot d'aquesta proposta Back and Swing, que els que siguin seguidors del Barcelona des del principi potser recordaran que no és la primera vegada, de fet, que es fa, no?
1: Sí, vam fer una primera aproximació al swing abans de la pandèmia i ara hi tornem, però amb algunes novetats. I com ja sabeu, ens agrada des del Barcelona oferir nous formats, noves propostes, i en aquest cas es tracta d'aquesta confluència amb el món del swing, de l'indie hop, que és una realitat molt potent a la ciutat de Barcelona, amb totes les escoles de swing, amb totes les jams que s'hi fan, i per això hem buscat i hem tornat a fer, a revisar aquesta proposta.
0: Mm-hmm. Per tant, tornarem a dir una vegada més que Bach ja s'ha maridat amb tot, tot està inventat d'alguna manera, però això no li treu, evidentment, originalitat, perquè també cada vegada és diferent, no?
1: Sí, i de fet, diguem, Bach, amb versions que tenen ritme de swing, això existia, però la novetat és que aquest any hem encarregat uns arranjaments al Carles Marigó, que és un músic extraordinari, i amb una grandíssima creativitat, perquè aquests arranjaments tinguessin l'estructura que requereix per ser ballada, que, per exemple, una versió del Jacques Lussier no la té, i llavors podrem escoltar fins a 6 temes nous que ell ha enregistrat recentment amb el Joan Terol a la bateria i amb el Manel Fortià al contrabaix.
0: Doncs això ens ho pot explicar també millor l'Aitor Lemiz, que com a director artístic de l'escola de ball SwingCat coneixes bé. Ara em deies fora de micròfon que, de fet, tu, ballar Bach no t'ho havien demanat mai encara.
2: No m'ho havien demanat, però és un repte. Bach sempre m'ha encantat. De fet, jo he cantat molts anys en coral, i per tant Bach és conegut, i el swing, doncs, aquest maridatge és extraordinari.
0: Has parlat de repte, però on està d'alguna manera la dificultat, o si més no, aquesta necessitat que hi ha hagut d'adaptar la música per poder ser ballada? És una qüestió estrictament de compassos, de durada?
2: Bé, bueno, el ball té, cada ball té... O sigui, ballar és interpretar la música. Llavors, per poder ballar swing, o balls de swing, com seria l'indie hop, el boa, etc., has de ballar amb una música que tingui aquesta estructura pròpia del swing. Llavors, tu pots adaptar Bach a qualsevol ritme, o pots intentar fer-ho, que no és fàcil, però adaptar-ho al jazz és poc específic, per dir-ho així. El swing seria el jazz tradicional, que té com una estructura molt clara, té una cadència, camina, etc, etc, i no és el mateix fer-ho, bueno, amb jazz contemporani, que no segueix, diguéssim, cap estructura clara. En canvi, amb el swing, si tu adaptes el Bach al swing, doncs és totalment ballable.
0: Això li hem de preguntar al compositor, amb el Carles Marigó, però heu seleccionat uns fragments concrets per algun motiu? De quines obres són? Quines...
1: Sí, de fet són obres bastant emblemàtiques de Bach, com Badineri, com alguna Borré especialment coneguda. Llavors ell ha fet aquesta adaptació a nivell de compassos i d'estructura, però sí, aquestes són les obres que ell ha anat. Li hem donat carta blanca. Realment amb el Carles no cal suggerir-li ell mateix, ja és una pluja d'idees.
3: A banda del tema musical compositiu, tornant a l'Aitor, què us suggereix ballar Bach en swing? És a dir, segurament us suggereix un altre tipus de... ara no ens pot fer una classe aquí de swing i de passos i de moviments, però segurament us suggereix un tipus de moviments que potser no sortirien en un altre tipus de swing, diguéssim, no?
2: Sí, segurament... Aquestes 6 cançons, cadascuna serà una mica diferent, perquè són melodies totalment diferents i adaptades diferents. Es pot adaptar a música lenta, a música ràpida, hi ha, diguéssim, com diferents maneres d'adaptar-ho. Llavors, a nivell de ball, clar, com deia abans, ballar és interpretar la música. Llavors, segons la música que està sonant, tu pots utilitzar unes eines o unes altres que t'ajuden a interpretar allò. Llavors, si la sonoritat de la melodia en concreta, d'aquella cançó en concreta, d'aquella adaptació, doncs et pot suggerir de fer uns moviments més estilitzats, més apuntats, tacat o el que sigui, no? Doncs, però sempre dins l'essència de lo que és el lindy hop. És a dir, De fet, tu pots ballar un estil de ball i introduir-li coses teves, no?, de la teva collita, per interpretar una cosa concreta que fa la música. Però sempre és enriquidor el fet de que no només estàs ballant una cançó de swing, diguéssim, normal, per dir-ho habitual, sinó que estàs ballant una adaptació. I llavors, clar, cada adaptació té la seva gràcia.
0: En tot cas, tu mateix has dit que has cantat Bach durant molts anys. No sé si ho compararies exactament amb el cant, perquè no cal, si ho entres bé, un assaig dels passos, no? És a dir, hi ha una part important d'improvisació, de deixar-se en aquell moment, no?
2: És bastant diferent, perquè diguéssim que el swing és una cultura afroamericana i té molt aquesta part de la improvisació que té el jazz. Llavors jo comparo, jo a les meves classes de ball, ho comparo amb el que seria el gospel o els espirituals negres. Quan tu cantes una peça del romanticisme, del barroc o el que sigui, doncs és una cosa molt bonica de fer, amb una harmonia, amb diferents veus que fan un cor i fan una cosa preciosa, diguéssim, però diguéssim que formes part d'un cor en el qual has de fer exactament allò, evidentment. Si hi ha un solista, doncs li dona la seva cadència, la seva cosa, no? Però quan estàs ballant o estàs cantant gospel, no només segueixes l'harmonia, sinó que tu pots fer una tercera veu, pots dir aleluia, pots fer una variació, et pots posar a ballar fins i tot. Llavors, clar, és bastant diferent perquè no estàs lligat amb una coreografia com seria fer música clàssica, sinó que estàs molt més lliure per expressar-te tu de com interpretes tu allò que està sonant.
0: Ara, avui, després de l'entrevista, tu mateix i la Eva Beret ens farà una petita demostració, però això com serà? Com anirà el dia 15, Daniel? És a dir, és el recinte modernista de Sant Pau, un espai prou ampli, m'imagino, obert a no sé si teniu un límit d'aforament, però vaja, no crec que sigui el cas. Perquè...
1: Sí, no, i va, és un espai arquitectònicament preciós i molt agradable aquella hora de l'estiu. I bé, començarem a 9:15, llavors seran 2 hores d'aquesta jam on es podrà anar ballant. També tenim aquesta col·laboració amb la Fundació DAM, amb la qual cosa la gent podrà anar fent degustació i refrescant-se amb una cervesa. I bé, una mica és el plantejament d'una jam de swing habitual i que la portarà el Juan Bertrán, que ell és un ballador de swing i tenor dels Humphries. I bé, ell serà qui anirà posant els temes, exacte.
0: Perquè els músics, malauradament, no els tindrem allà en directe, el Joan Terol i el Carles Marigó, però explica'ns una mica com s'arriba fins aquí, és a dir, quan comença aquest encàrrec amb en Carles, quan compon ell, quan s'enregistra, i no sé si també l'Aitor i l'Eva han tingut ocasió de sentir-ho abans o és avui
1: doncs,
0: per primera vegada.
1: La idea era reprendre aquesta idea del swing Bach, i llavors parlant amb el Juan Bertrán, ell em va com transmetre la necessitat de buscar uns temes que realment fossin ballables al 100%, o sigui, tinguessin aquesta estructura d'ara 8 compassos, ara 4, ara 8, i llavors en aquest moment és quan vaig trucar a la porta del Carles Marigó i li vaig dir, mira, estem plantejant això, i ell de seguida es va animar. Tenia uns compromisos molt importants aquesta primavera, amb la qual cosa, de fet, l'enregistrament és molt recent, és a dir, és de fa uns dies, la qual cosa és una primícia absoluta el que podem escoltar aquesta tarda.
0: I per qui vingui i s'animi a ballar, que no sé si teniu experiència amb això, suposo que costarà una mica trencar el gel, però al final la gent s'anima, però no sé si hi haurà algú, és que m'imagino algú dirigint d'alguna manera o donant alguna indicació, o no necessàriament.
1: Realment, normalment els balladors de swing ells ja tenen una certa experiència i llavors ells ja van liderant, però en tot cas també hi haurà gent molt formada que pot donar algunes consignes i també es pot ballar d'una manera més lliure, com serà el meu cas personalment.
0: No sé si, aprofitant que ets aquí, Aitor, vols comentar-nos alguna cosa en general de la teva activitat, d'aquesta part de la teva activitat, que no sé si és, entenc que t'hi dediques professionalment, no? Com a professor, em sembla, a l'escola,
2: sí.
0: No? Però una ballada d'aquestes tampoc també deu ser diferent de
2: la sí,
0: classe.
2: Sí, home, ballar a Sant Pau es parla molt de Gaudí, està molt de moda precisament ara, però Domènec Montaner, déu-n'hi-do, és patrimoni de la humanitat, també és preciós, i el Palau de la Música és un altre cas, no?, de Domènec Montaner. I llavors nosaltres, quan com ell

0: comentava, en el ball, diguéssim, quan tu organitzes una ballada, normalment la gent és com anar a una festa amb uns amics o anar a una discoteca, diguéssim. Tu vas allà i balles amb qui vols, no? I demanes a ballar. I em preguntaves, doncs, la nostra activitat. Bueno, tenim l'escola Swing Cats, que tenim 21 anys de història. Vam començar a l'Orfeo Gracient, que és on jo cantava. I res, doncs, jo compagino, diguéssim, el que seria el ball amb la música, perquè també tinc un grup de música, de swing, precisament. Llavors estic, diguéssim, dedicat enterament al swing.
1: No sé si fa 20 anys vau crear l'escola perquè notàveu que no es ballava prou swing i avui en dia se'n balla més? O no tens prou perspectiva per dir-ho, això?
0: Jo crec que és difícil de dir, perquè en aquell moment vam començar allò una mica com a hobby. De fet, jo vaig començar organitzant unes classes i ni les cobrava, perquè era allò, vinga, tinc ganes de fer-ho, i la gent es va començar a apuntar, i quan te n'adones dius, ostres, he de fer una mica d'estructura perquè tinc una escola de ball, perquè la cosa va créixer. Però no sé què m'has preguntat.
1: No, si ara la gent balla més swing,
0: ah, sí.
1: És a dir, si teniu molta demanda.
0: És difícil de dir, perquè a vegades va pujant i va baixant la cosa, però també és veritat que potser ara no hi ha tants alumnes específics de swing com abans, però també hi ha moltes escoles i molts centres cívics que fan swing. Llavors la cosa es reparteix moltíssim. I antigament et deien un nom d'un professor o d'un alumne i òbviament el coneixies, sabies qui era. I ara a vegades et diuen un nom i dius, ostres, no em sona, no? Perquè hi ha tanta gent que balla swing que molta gent... Quan jo vaig començar swing, molta gent no tenia ni idea què era, i l'indie hop era com una paraula estranyíssima, i avui dia tothom té un amic que balla swing, o és bastant... Una cosa molt de Barcelona, és de les ciutats, jo diria, del món, pràcticament, que es balla més swing.
1: Sí?
0: Sí.
1: I canviant de registre, ara se m'acudia a Barcelona, evidentment ho havíem de fer amb Johann Sebastian Bach, però segur que hi ha altres compositors clàssics versionables, no? S'ha fet, això? O us imagineu amb altres compositors?
2: Que jo sàpiga, no, però sí que, bueno, recordo que Swingle Singers tenen versions de Mozart i d'altres compositors, entenc que podria funcionar. Tot i que la música de Bach té aquesta capacitat d'adaptar-se molt bé quan li canvies un aspecte rítmic, té una estructura molt forta, de vegades potser amb altres compositors no sé si pot funcionar tan bé, però sí, segurament es podria...
0: Jo voldria donar una feina, un deures per casa pels oients, que és escoltar la cançó Love Me or Leave Me de Nina Simone. A veure què hi trobeu allà. Ho deixo pels oients.
1: Exacte.
0: Perquè tinguin feina per casa. Els deures.
1: Doncs vinga, ens recomanem amb els deures, però sobretot us volem veure ballar a tu, Aitor, i a l'Eva Bret, que no sé, insisteixo, si ho heu preparat o sortirà una cosa molt...
0: Com comentava abans, és improvisació pura.
1: Sí?
0: Es poden fer, òbviament, coreografies, però a mi el que m'agrada és improvisar, perquè la coreografia estàs allà com que t'has d'en recordar ara bé aquest pas, i llavors jo no ho gaudeixo tant, prefereixo deixar-me portar per la música i el que surti.
1: Un element important és l'espai que teniu, suposo, que és a dir, ara ens retirarem les taules i aquí tenim... És un espai que no està pensat per això, però crec que serà suficient.
0: Una mica reduït, però farem el que podrem.
1: Però, en canvi, a Sant Pau serà tot el contrari, no? Molt d'espai,
0: sí, sí.
1: A l'aire lliure.
0: Mm-hmm.
1: No sé si això té alguna implicació. A més, em sembla que és... fa una mica dependent, no? No sé si és important.
2: Una mica,
1: important,
2: però no és un inconvenient. No és un inconvenient.
1: Ja ho heu
2: sí. Tenim. Aquí el risc sempre és la pluja quan fas una cosa a l'aire lliure, però bé, esperem que
1: no paregui el 15 de juliol. Exacte. 15 de juliol a les 8:30 del vespre. No sé si vols aprofitar també per fer algun avançament, destacar algun altre concert del Barcelona, ja que hi som.
2: Doncs bé, aquest concert que comentava abans a l'Auditori, que fem el 7 de juliol, després també fem una col·laboració amb el Palau de la Música el dia 13, que ve un grup noruec molt, molt interessant. La habitual col·laboració també amb la Filmoteca. Bé, si entren a la web veuran aquelles dues setmanes d'activitats baquianes.
1: Que bé. Doncs gràcies per haver vingut a presentar-ho, i ara, si és el vostre torn, a Aitor i Eva, doncs, quan vulgueu.

0: Doncs avui hem pogut gaudir de Bach ballat amb swing amb l'Aitor Leniz i l'Eva Brett, que ens han vingut a il·lustrar d'alguna manera aquesta sessió que tindrà lloc el proper 15 de juliol dins del Festival Barcelona, que també ens ha presentat el Daniel Tarrida. Doncs moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Catalunya Música.
3: Angie Ange!
4: Ho veus?
5: Què?
4: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
5: Molt.
4: Tant nostre com dir...
6: Posarem llum?
7: A la foscor.
6: O com dir...
4: Aventureres, aventurers.
5: Ens hi apuntem o què?
6: Què dius?
5: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
9: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
4: O el Catalunya Ràdio.
10: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
5: I que així sigui, per anys i anys.
11: 3CAT.
4: Molt nostre.

0: A Catalunya Música, Assaig General.
1: Doncs així hem arribat fins ara, que passen 6 minuts d'un quart de set. Seguim endavant, com sempre, en directe a l'Assaig General de Catalunya Música. Moment de sentir la música de Carlos Bianchini, que també està d'enhorabona perquè aquest diumenge se li estrenen dues obres.

0: Com dèiem en començar, el concert d'aquest diumenge també serà la presentació pública del repertori que formarà part del proper disc de Carlos Bianchini, ja que les sessions de gravació han de tenir lloc els propers mesos.
1: És un record de la infantesa, de quan estava a Sant Quirze, que jo passava els estius a Sant Quirze de Safaja, en la Catalunya Central, i sobretot que nosaltres fèiem una gran

carretera i amb els veïns, no? I era com una cosa molt, molt de la comunitat, però que començava ja per la tarda. Jo me'n recordo ser nen i ja està preparant com tot el que venia, no? I són tres moviments, hi ha una contradansa, després hi ha una cançó i després està la nit de Sant Joan. I és una mica argumentativa, sempre com la meva música argumentativa basada en els records, en una dramaturgia dels records, i en temes romàntics, ja saps que la meva música és molt romàntica, però sí que hi ha una part que potser té alguna cosa de contradansa, no? De música folklòrica, no? Inclús d'un ritme 6-8 així trencat, que ho veig més, però és una reminiscència, vull dir, és molt Bianchini. No he volgut simular els focs artificials, no he volgut, sinó més la emoció i el sentiment de lo que és sobretot el viure una tradició mediterrània, no? I en comunitat.

0: Aquest diumenge a les 6 de la tarda, l'Ateneu Fundació i l'Uro de Mataró acollirà, dins de la programació del cicle de música clàssica del Foment Mataroní, una producció monogràfica del pianista i compositor Carlos Bianchini, que porta per títol Estacions i que inclou dues estrenes, la que porta justament aquest títol i La nit de Sant Joan, inspirada en una de les celebracions més emblemàtiques de la cultura mediterrània que evoca l'univers simbòlic del foc i la tradició popular i que veurà la llum, tot i que sigui per casualitat justament en vigílies de la propera revetlla. Bianchini té intenció d'enregistrar posteriorment aquesta obra, en la qual parla del seu passat personal.
1: Sí, és una obra de quatre moviments, evidentment. Estan desordenades, comença per la primavera, després de l'hivern, després de l'otoño, no?, i després de l'estiu. I són com les quatre etapes de la vida. A l'estiu, l'anècdota és que l'he acabada ara, perquè és una obra que ja porto com dos o tres anys composant, i va des de l'adolescència, que és la primavera, no?, a les etapes mitjanes, no?, de jove adult i d'adult més madur, no?, que seria a l'hivern i la tardor. I després, a l'estiu, és l'etapa que ens queda encara per venir, l'etapa de gran sabidoria, no?, en què ja has fet molts objectius. I per això aquesta última etapa me l'he tingut que imaginar, no?, me l'he imaginat com una explosió un altre cop, com l'adolescència, però ja en un altre estat, no?, més de terra. És l'obra més curta, el moviment més curt que he escrit, perquè dura 2 minuts 40, 2 minuts 50, o sigui, no arriba als 3 minuts, i és una etapa com jo la visualitzo. Les altres etapes són les que hem viscut.

0: El programa del concert que estem comentant, titulat Estacions, fa un recorregut per les obres que Carlos Bianchini ha compost per piano i orquestra de corda. Reuneix algunes de les seves creacions més representatives amb un llenguatge que combina tradició i modernitat. I culminarà amb l'estrena d'Estacions, que porta el número d'opus 11 en el catàleg del compositor i que fa una mirada retrospectiva de la seva vida en què cada estació representa una etapa.
1: Molts ja havíem treballat, en el segle de l'Apolo també vam venir a participar, no personalment, però sí que vam fer un concert. Jo amb el José David Fontmayor, que és una mica el concertino i el primer violí que ja havia treballat, i he tocat amb ell, i ell havia tocat peces meves també, obres que havíem adaptat per violí i piano. Ja va fa molt temps, quan vaig gravar l'obra Paisajes, que ell em va demanar, home, podíem fer una variació del Paisajes per la Camerata, no? Però jo vaig dir, bueno, és una obra sinfònica i jo tinc aquesta obra d'Estacions i tenia ja previsió d'escriure més per Summer Music i llavors va sortir l'ocasió. Ho han agafat molt bé, amb molt de carinyo i toquen molt bé, vull dir, els instruments de corda, i ells com a entitat van molt junts, saps? Que és lo maco de veure una formació així, que van molt enganxats.

0: Doncs avui la música de Carlos Bianchini també ens ha acompanyat. Moment ara de seguir repassant, ara en format més breu, l'actualitat.
1: I us comencem explicant que el pianista Daniel Bartomeu guanya el quart concurs de joves solistes de l'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili.
0: Bartomeu, de només 17 anys, va guanyar també el Premi del Públic Assistent a la gala final de dissabte passat al Vendrell i actuarà com a solista amb la formació simfònica durant la temporada vinent a l'Auditori Josep Carreras. El segon classificat d'aquesta edició va ser el violoncel·lista Àlex Olmedo.
1: Demà es lliuren a l'Auditori els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música.
0: L'Acadèmia ja va fer públiques fa unes setmanes les nominacions als 36 finalistes, així com el Premi a la Trajectòria, que enguany recau en l'organista Montserrat Torrent, coincidint amb la celebració dels seus 100 anys. Aquesta setena edició dels Premis s'escau en el 15è aniversari de l'Acadèmia i s'articula en 10 categories. En la de Periodisme i Divulgació Musical coincideixen 3 programes d'aquesta emissora.
1: Ignasi Terraza inaugura el Sonar Més D amb una sessió en diàleg amb la intel·ligència artificial, amb l'impuls de la Universitat Politècnica de Catalunya.
0: Es tracta d'Improvia, un concert d'improvisació on el pianista barceloní actuarà al costat d'un sistema d'IA desenvolupat pel professor Philippe Salembier de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona. La sessió està programada demà dijous a la Llotja de Mar a 11:45 del matí com a inauguració de la nova edició del Sonar Més D, el Festival Internacional d'Art, Ciència i Cultura paral·lel a Sonar.
1: I Ben Sidran torna a la Sala Jamboree en format de quartet.
0: El pianista, compositor i cantant actuarà dissabte al local barceloní, liderant una formació on hi figura el seu fill, el bateria Leo Sidran, a més de Tom Warburton al contrabaix i Bill McHenry al saxo. Amb una llarga trajectòria en els àmbits del jazz, el blues i el rock, i també com a productor, la discografia de Ben Sidran supera la trentena de títols. El músic nord-americà torna al Jamboree després de més de 25 anys que ho va fer per primer cop, amb un concert programat a les 9 del vespre. I ara parlem de llegendes i de música.

0: de trist.
1: Sant Martí de Tous es prepara per acollir una nova edició, aquest cop la 17a, del Festival de Llegendes, un esdeveniment inspirat en les històries que s'han anat transmetent al llarg dels segles i que enguany reuneix una quarantena de propostes que passen per la música, la narració, el teatre, el circ i altres formats artístics i escènics. Entre el 2 i el 5 de juliol, la ciutat anoienca, amb l'afegit d'Argençola i Bellprat, que hi participaran el cap de setmana anterior, tornarà a fer comunitat i a desplegar un festival que combina propostes emergents i artistes amb trajectòria consolidada i que també abraça un programa de residències per impulsar la creació. Després d'una etapa molt basada en la narració oral, el festival es va obrir estèticament i estilísticament amb la coordinació d'una associació que pivota al voltant del Teatre Nu. Maria Herbàs, codirectora del Festival de Llegendes, ens fa uns apunts sobre el plantejament de la proposta.
2: Hem apostat per espectacles professionals que veuen de l'arrel, de la memòria, de les llegendes, de la tradició oral, i que ens parlen sobre el present, ens parlen dels neguits o dels somnis o de les, o del que ens està passant avui en dia, com dic, bevent de l'arrel i de la tradició, però són espectacles professionals que ginen arreu de Catalunya.

0: La voluntat és que, diguéssim, ajudar, impulsar la creació d'Arrel perquè es pugui veure arreu dels Països Catalans. Aquest és un dels nostres objectius principals, no? Impulsar la creació.
1: Com apuntàvem, al cap de setmana del 26, 27 i 28 de juny, a Argençola i Bellprat hi haurà un tast previ del festival amb el programa Llegendes al Territori, i aquí s'enmarca una actuació del grup de Gairó, un projecte d'havaneres repensades amb influències contemporànies. Comencem així, doncs, uns apunts sobre la música que abraça el festival, una disciplina artística que li dona molt sentit.
0: Sí, hi ha molta música, perquè realment la música, gràcies a la música, s'han recuperat moltes històries, no?, i s'han transmès moltes històries, no?, amb la música, la tradició oral, però també la cançó, les històries cantades. I per això hi ha tant de música en el nostre festival.

0: Per seguir amb les propostes musicals del Festival de Llegendes, cal destacar que el projecte Descasada, de Magalí Sare, s'ha programat el 2 de juliol al Castell de Tous, mentre que dissabte, dia 4, la violinista Coloma Bertran presentarà a la Casa del Teatre Nu una proposta en solitari titulada Arrelalada.
1: La Coloma Bertran, el seu espectacle que ens presentarà i que està precisament en residència, és una de les artistes que fem aquest acompanyament, aquest impuls a la creació, farà Arrelalada. I també això, ella jugant amb el violí i amb els diferents sons electrònics que va articulant.
0: En concordança amb l'esperit comunitari del festival, dissabte i diumenge, l'acordionista Carles Velda, juntament amb músics de la proposta Saraus d'Arrel, dinamitzaran uns dinars cantats que el festival coordina amb el programa d'impuls a l'arrel de Fira Mediterrània. De la seva banda, el jove grup Nas Tallat, el projecte discogràfic Crema Catalana del pianista Biel Jorba, el grup per públic familiar Filomena i la polifonia de Silvestres també formaran part d'aquest cartell. El d'un festival que, com cada any, celebrarà un dels espectacles més esperats, la ja tradicional Apagada de Misteri.
1: L'Apagada de Misteri és un espectacle únic que es fa la nit del dissabte, del dia 4 de juliol, a Sant Martí de Tous, on s'apaga l'enllumenat del casc antic del poble i s'il·luminen milers d'espelmes. I es fa una dramatúrgia que cada any és diferent, on diferents actors i actrius del municipi expliquen diferents llegendes o històries. En aquest cas és una única llegenda, però explicada com per trossos, tot fent aquest recorregut al públic itinera, i es va trobant aquests diferents actors que van explicant aquesta llegenda, que enguany serà unes llegendes de Montserrat, amb aquest canvi del poble, per l'escenografia és el propi poble, la llum de les espelmes, la interpretació dels actors i les actrius, tot plegat fa que sigui un esdeveniment teatral i artístic únic i molt i molt especial.
0: Al Festival de Llegendes també s'han previst propostes especials per nadons, com també hi ha la cercavila Tous és llegenda, a més dels racons de llegendes que omplen els carrers de la població amb narradors que expliquen històries de tota mena. I com cada any, val la pena remarcar que el Festival de Llegendes no seria el mateix sense el seu volum de voluntaris, al voltant d'un centenar de persones que hi participen o bé com artistes als espectacles o bé implicant-se en els diversos aspectes logístics de l'esdeveniment. Com a clausura del festival, el dia 5, l'espectacle Coi Dansem, dels Coi als Mongrons, convidarà el públic a ballar i compartir una reunió festiva.

0: Doncs hem arribat fins aquí situats a l'Anoia. Són 6:45 i encarem ja els últims minuts. Tornem a Barcelona, concretament a l'ESMUC, on aquest dilluns vinent, dia 22, tindrà lloc a la sala 1 de l'Auditori el concert final del cicle de grans conjunts d'aquest any. I és per això que ens han vingut a visitar tres dels seus responsables o gent que estaran molt implicats en aquest concert. Fem una petita pausa i de seguida els presentem.
1: Assaig general. Linkat.

0: Estrelles amb la cultura a Catalunya Música.
1: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
0: Linga, Linga, a Catalunya Música.
2: Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents. A Catalunya Música.

0: Doncs és la segona sinfonia de Mahler el que ens acompanyarà aquests últims minuts de programa i el que estan preparant també els joves músics que participen als grans conjunts de l'ESMUC pel concert de dilluns vinent a les 7 de la tarda. És per això, com dèiem, que ens han visitat, han vingut fins a l'estudi la Núria Sampere, en primer lloc, directora del centre. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: En Diego Nasser, que serà el director musical d'aquest concert. Bona tarda, Diego.
2: Bona tarda.
0: I Fabià Sankowski, compositor, que també veuràs estrenada una obra en aquest concert el dilluns. Doncs gràcies per ser-hi.
3: Bona tarda.
0: I entre tots tres, vaja, segur que donarem tots els detalls d'aquest concert. Hem de començar potser situant-lo, emmarcant-lo i recordant que aquest any l'ESMUC està d'aniversari. Tot el curs, dèiem, però aquest 25è aniversari, com que segurament hi ha moltes coses, s'allargarà una mica més enllà, no, Núria?
1: Sí, és que, clar, la celebració és... És veritat que ja són 25, però només són 25, i són uns només 25 amb uns resultats espectaculars. I no podíem quedar-nos només amb aquest curs i ho hem allargat una mica més, també aprofitant altres celebracions, no? Pau Casals, i per tant reproduïm un dels concerts de Marlboro amb la Camerata Casals a la tardor, col·laborarem amb el Mixtur, que també hem fet un encàrrec. És a dir, no podíem acabar només amb aquest curs i hem extès a tot l'any 26. Sí.
0: Ja tindrem temps d'anar-ho explicant, doncs, el que queda. També els grans conjunts han estat d'alguna manera especials, perquè em deies ara, heu convidat a dirigir-los als que són professors de direcció de l'ESMUC.
1: Clar, l'Orquestra Simfònica, el que hem fet és, el primer semestre vam convidar la Irene Delgado, i aquest segon semestre li hem demanat al Diego Nasser que el dirigeixi. Salvador Brutons, que és l'altre professor de direcció, també ha dirigit una de les òperes, és a dir, perquè també el professorat de direcció es posi en modo director o directora i sigui qui treballi amb l'alumnat per fer l'Orquestra Simfònica. Que sabeu que diem grans conjunts perquè tots els estils al final de cada semestre fan un gran conjunt, eh? La Big Band, que l'altre dia vam fer un concert amb una Big Band internacional amb totes les institucions de l'Aliança Universitària Europea, és igual, el grup de flamenco, tots els estils, la música antiga que va venir Jordi Savall a dirigir-lo, és a dir, tots els estils fan el seu gran conjunt, i clar, l'Orquestra Simfònica, òbviament, no pot ser menys, i en aquest cas una Orquestra Simfònica amb un grandíssim cor, eh?
0: Això anava a dir, i una orquestra gran per poder interpretar aquesta segona sinfonia de Mahler, que no crec que calgui presentar la sinfonia, però sí que podem, et podem preguntar, Diego, la teva relació amb Mahler, perquè l'altra vegada que havies dirigit els grans conjunts ja va ser amb aquest compositor, no?
2: Sí, és la segunda vez que hago un gran conjunt con Mahler. El Mahler 5 que hicimos en 2023 y este Mahler 2, que es una obra monumental, sobre todo porque incluye prácticamente, tenemos dos coros, el coro Madrigal y el coro de la ESMUC, que ahí también tenemos prácticamente todos los músicos de la escuela participando. Los que no tocan, cantan. Y eso es fundamental porque muestra el compromiso de todos, tanto de los que trabajan como los que estudian, porque este concierto sea fenomenal. Tenemos cerca de 300 personas en escena, entonces eso hace que la obra tenga otra envergadura. Y una obra que hay que entenderla también de principio a fin como una unidad, desde esa marcha mortuoria del principio, esa alegoría de la muerte que hace en el primer movimiento, hasta el final, transcurrido.

0: Perquè, de fet, tenim aquí, com hem dit, en Fabià Sankowski, que és un element important també en aquest concert de dilluns, perquè s'estrenarà una obra que, a més, es titula Preludi a la Resurrecció, però vaja, això diríem que l'origen de la història és que l'SMUC encarrega una obra per ser estrenada en aquest concert. T'ofereix carta blanca, com qui diu, perquè tenies l'orquestra a disposició, no? I l'aprofita sencera, vaja, la mateixa plantilla.
1: Sí, clar, em trobo davant d'aquestes dimensions titàniques a les quals en realitat Mahler ja ens acostuma, i la veritat és que vaig estar plantejant-me molt seriosament què fer, si estirar al màxim, i m'he deixat a l'orga fora amb molta pena, però sí, intentant aprofitar al màxim tot, sí.
0: Evidentment coneixies la segona sinfonia, no calia que ningú te la presentés. No sé si comparteixes amb el Diego que és un tema que et remou i una obra que t'impressiona, perquè també hauries pogut compondre una altra cosa i no un preludi, és a dir, una obra que entenc que dialoga amb la de Mahler, no?
1: Sí, absolutament. De fet, la realitat és que l'encàrrec a nivell de la qüestió de la commemoració ens connecta, a mi em sembla que ens connectava amb algun aspecte de més profunditat. Potser d'una manera una mica arbitrària, però perquè el cor m'hi portava, jo aquesta ritualística, aquesta cerimònia, l'he fet a connectar molt profundament amb, potser amb els conflictes, amb el dolor que ens atravessa i que es veu centrat, que com un remolí també orbita en aspectes específics de la figura de Mahler, que s'extén a tota una sèrie de dimensions de com va el món, que és aquest sentit també de la transcendència, una transcendència. Per mi, Mahler, per mi és el més humà de tots els

0: compositors, en potser això que es diu es podria malinterpretar, tampoc no és entrar en competició, no? Però sí que penso que és el més humà dels compositors perquè passa per totes les emocions humanes i tota la música, tot aquest imaginari remou des de tot el que té... Tot està connectat amb la seva persona, amb el seu individu. És com una sinfonia de tots a través del prisma de la seva pròpia persona, no? I hi ha molts aspectes, en el particular de Mahler, que tenen a veure amb el dolor, amb la mort, amb el patiment, amb la pèrdua, amb la identitat, no? Amb tot el que també ell atravessa a la seva biografia, no? I bueno, tot això està en aquesta obra, no? En particular, és una microsinfonia, que jo anomeno, i clar, tots aquests, entre la possibilitat de trobar diferents nivells d'intertextualitat, que això potser ja pels oients que tinguin un interès de saber més el concret, no?, de la construcció de l'obra, tants nivells diferents de la intertextualitat, des d'una cita directa de la música, d'un moment puntual de la música de Mahler, fins a un gest, com és construir un petit moment d'un espai sonor on sona un cucut, després sona una merla, després en l'univers de Mahler sona un cucut a la primera sinfonia, no? Jo el recupero, el cucut, el poso en diàleg amb una merla, després amb una cigarra, es construeix un espai. Aquest espai també fa venir unes músiques, unes cançons de bressol de diferents cultures a través dels metalls que estan distants, no? Hi ha tota una sèrie de gestos i també n'hi ha més, no?, de gestos d'intertextualitat amb aquesta obra. I tot això es reflexa també en diferents subconjunts de l'orquestra, no? Tenim una cançó, el tercer moviment és una cançó per soprano i orquestra, el cinquè moviment és pràcticament un moviment per la mezzosola i el cor, i després moviments més centrats en l'orquestra, instrumentals, però sí, una mica és tot
1: això. És a dir, aprofites el cor també.
0: Sí, sí.
1: És més feina també per aquests moments d'assaig, com dèiem. No sé si us coneixíeu abans.
0: No.
1: Vosaltres. Ho dic per... ara que esteu, que no ens sent ningú, no sé si tu, Diego, has tingut ocasió ja d'assajar o de treballar la música del Fabià.
2: Sí, esta mañana hicimos la primera lectura y la verdad que sí, es una obra muy contrastante al mismo tiempo también en la manera de concebirla a la hora de tocar, porque tiene efectos sonoros que en otro repertorio no lo vas a escuchar. No vas a escuchar en el Mahler los efectos sonoros que escribió Fabià. Creo que eso muestra en la orquesta, exponen a la orquesta desde otro punto de vista, te dan otra visión de lo que pueden hacer los instrumentos musicales. Creo que es muy interesante. Cuando se sume el coro, que todavía no se nos ha sumado, va a hacer un efecto increíble.
1: Doncs sentim aquest final, aquests últims minuts on intervé el cor també de la Simfonia de Mahler.

0: I no les hem dit, però tindrem dues solistes.
1: M'ho estava apuntant, de dir, mare de Déu, que no ho he dit.
0: Endavant, si vols. Bueno, les coneixem, Marta Mateu i Anna Las.
1: Ah, efectivament.
0: No sé si són les dues ex-graduades de l'ESMUC.
1: No,
0: no
1: però... l'Anna Las sí, però la Marta Mateu és professora de l'ESMUC. I, de fet, s'ha de... No, no, l'Anna ho sap, és a dir, ho havia de fer la Mireia Pintor, però com que està fent Le Nozze Figaro, era materialment impossible quadrar assajos i concert i ens feia il·lusió que fossin dues professores que ho fessin, però ei, ens fa molta il·lusió que ho faci l'Anna.
0: No, per, és a dir, que és una producció molt pensada, tot té sentit, fins i tot llegeixo la concertina de l'orquestra, és l'Helena Satué. És a dir que...
1: Sí, sí, professora, sí.
0: També quan es compon l'orquestra teniu en compte...
1: Tot això.
0: Tot això, que tot lligui.
1: Sí, sí, i el Lluís Vila ha dirigit la part del cor de l'ESMUC, professor de l'escola, i el Pere Lluís Biosca, graduat, és el director del Madrigal. És a dir que...
0: Queda clar.
1: És molt ESMUC, eh?
2: I el Dani Perpinyan, també, que preparo...
1: També el Dani Perpinyan, els vents. Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé, molt bé.
2: Profe de l'escola.
0: No sé si voleu seguir parlant de la segona, però com que... Has tingut ja aquesta experiència prèvia amb la cinquena, Diego, amb el gran conjunt de l'ESMUC, amb l'orquestra sinfònica de l'ESMUC. No sé si t'atreveixes a aventurar un tercer Mahler, quin seria? O canviaries de compositor en una...
2: Para una siguiente oportunidad, podríamos seguir con Mahler tranquilamente. Es uno de mis compositores favoritos, si no mi compositor favorito. Pero sí, podríamos ir a otros compositores también, no sé, Tchaikovsky, cualquier sinfonía, cuarta, quinta, sexta, Dvorak, Bruckner. Pero Bruckner hizo el gran conjunto pasado, no,
1: Jordi,
2: el anterior.
1: Jordi.
2: Hicieron la séptima con Jordi Mora, la que también era el maestro de dirección, profe de dirección de la escuela. Entonces eso le da también a los músicos, a los alumnos, un espectro bien amplio del repertorio orquestal, porque así como hacemos estos compositores, también ponemos un hincapié fuerte en la música del siglo XXI, siglo XX, y también directamente de encargos, que música que ni siquiera existía y que ensanchan el acervo musical de la región. Entonces eso importante. Yo soy una persona que vengo de la orquesta, además, pues soy violinista y violista originalmente, y hace años que dirijo orquestas, muchos años, pero surgí de la orquesta. Entonces, entiendo también lo importante que es manejar otros lenguajes como músico de orquesta, no solo el de Tchaikovsky, Bruckner, Beethoven, etcétera, sino también en la música más experimental o en música más moderna, más cercana a esta era, ¿no? Eso es fundamental, porque a veces lo perdemos de vista. De que eso no solo importa, sino que además hay que ponerle un énfasis.
0: Abans la Núria destacava la diferència entre la feina que feu habitualment els professors de direcció, que és clar, no us poseu davant de l'orquestra per fer una classe habitual amb els estudiants de direcció, diríem, és molt petit comitè, per dir-ho així, no? Una classe molt íntima al final, tot i que després davant de l'orquestra el treball no té res a veure. No sé si...
2: Sí, para mí es habitual. Yo dirijo muchos conciertos por año, entonces es una forma también de exponerse uno y decir, a ver, lo que aprendemos en clase también se puede hacer así. Entonces mis alumnos están ahí durante los ensayos eso siento que pone también mucha presión de la buena, para decir, a ver, todo lo que aprendimos durante el semestre funciona o no funciona, porque también el pensamiento dogmático desde el punto de vista del profesor, eso es muy peligroso para el alumno, ¿no? Cuando el profesor siente que todo lo que sabe y lo que enseña es perfecto y correcto, queda poco lugar para mejorar, ¿no? Para ver que además no todo como uno lo explica le funciona a todos los alumnos por igual, ¿no? Los alumnos se aprenden diferente. Algunos pueden entender una cuestión técnica explicada de una manera y otros no, y la entiendan de otra forma, hablando de lo mismo. Creo que es, de alguna manera, no es solamente un arte intelectual lo de la dirección, también hay un proceso mecánico y hay un método de hacer sonar a la orquesta. Es muy importante conocer los instrumentos, es muy importante saber cómo funcionan para poder dar las indicaciones correctas para ensamblar. Entonces, que ellos estén ahí presentes obliga a mostrar toda esa capacidad y decir, bien, ¿funciona o no funciona? Y eso es un elemento determinante. Si lo que enseño funciona, funciona. Si lo que estás diciendo no genera ningún efecto sonoro, se puede descartar, pero hay que tener esa apertura. Entonces creo que sí que es fundamental que los maestros, los profesores nos expongamos y que demostremos que lo que están aprendiendo con nosotros sirve.
0: I se m'acut, no sé si vols dir alguna cosa més, Núria, però perquè la gent no tingui els tres professors que has comentat de direcció, diríem, tots els estudiants passen per tots tres professors en diferents etapes, en diferents cursos. Hi ha un professor que només fa, diríem, els primers anys i un altre els segons, perquè em sembla que abans es feia així, però no sé si...
1: L'alumnat tria el professorat i llavors van amb els uns o amb els altres, el que passa que hi ha molt d'intercanvi, i el que sí que puc dir és que l'alumnat de direcció va a veure les classes de tothom, i una cosa molt rellevant, que tal com deia el Diego ara, també van als assajos dels conjunts, i en el cas de l'Ensemble Contemporani sempre fan d'assistent de l'Ernest Martínez, que no és profe de direcció, però en canvi sí que dirigeix els ensembles. Bueno, de fet, ara està substituint el Xavier Puig a la direcció secundària, però també hi ha aquesta vida d'ecosistema, no? Jo ara, mentre parlava, em feia l'esquema i dic, realment és que l'ESMUC d'alguna manera intenta preparar les persones que són les persones professionals del nostre ecosistema musical, és a dir, les persones que es dediquen a la composició, com en Fabià, les persones que es dediquen a la direcció, com el Diego, però no només a la interpretació, evidentment, com els músics

0: de l'orquestra, i ara si oblidem les altres músiques i ens centrem en l'orquestra, però també la musicologia que fa, que farà el programa demà, la producció i gestió, que prepara el concert, la sonologia que l'enregistrarà, és a dir, que tot aquest ecosistema musical és el que l'escola proveeix de professionals, i ens agrada això, que el professorat demostri, actuant en el seu métier, el que està ensenyant realment.
1: Doncs crec que queda clar, hem d'anar acabant, perquè també s'acaba la sinfonia i no tenim més temps. Gràcies per haver vingut, que vagi molt bé el concert dilluns a les 7, recordem, a l'Auditori. Òbvia Sankowski, Diego Nasser i Núria Santera. Fins una altra.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Assaig general.
1: I ens acomiadem, com sempre, avançant continguts del programa de demà, que, com que serà dijous, hi haurà secció de dansa. La Clàudia Brufau demà entrevistarà Roberto Olivan.
2: I tindrem també música en directe. En aquest cas, l'actuació de Mateo Pérez, un saxofonista de només 11 anys, que ha estat reconegut amb el Premi BBVA al Talent Individual en la categoria Aladí.
1: Doncs això i més demà a partir de les 6 aquí a Catalunya Música. Fins llavors, salutacions de l'equip del programa, Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

El poble és un vell tossut. És una noia que no té promès. És un petit comerciant en descrèdit. És un parent en qui em vam renyir fa molt de temps. El poble és una xafogosa tarda d'estiu. És un parapet en damunt la sorra. És la pluja fina de novembre. El poble és 40 anys d'enfilar-se per les bastides. És el petit desfici del diumenge a la tarda. És la família, com a base de la societat futura. És el conjunt d'habitants, etc, etc. El poble és el meu esforç. I el vostre esforç. És la meva veu. I la vostra veu. És la meva petita mort. I la vostra petita mort. El poble és el conjunt del nostre esforç. I de la nostra veu. I de la

nostra petita mort. El poble és tu, i tu, i tu, i tot d'altra gent que no coneixes, i els teus secrets i els secrets dels altres. El poble és tothom. El poble és ningú. El poble és tot. El principi i la fi, l'amor i l'odi, la veu i el silenci, la vida i la mort. Miquel Martí i Pol és el seu poema titulat El poble. D'aquest poeta, escriptor i traductor català, ell va néixer a Roda de Ter l'any 29 i va morir als 74 anys. Els seus poemes parlen de la vida interior, de la lluita contra un sistema que ell considerava injusta i de la batalla contra la malaltia que el va acompanyar durant més de 30 anys. I de fons, doncs, és música de Francesc Tàrrega. Són tres masurques, Adelita, Masurca en Sol i Marieta, interpretades pel guitarrista Eduardo Fernández. Què, preparats? Doncs això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Benvinguts!

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I entrem ara en un altre registre completament diferent. Aquest és l'univers de Wolfgang Amadeus Mozart. És l'Allegro Assai, el primer moviment del seu concert número 23 per a piano en la major, Kehel 488. Un moviment majoritàriament alegre, positiu, però també ocasionalment amb tocs melangiosos típics de les peces de Mozart en la major.

era Wilhelm Kempff al piano, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Bamberg, que dirigia Ferdinand Leitner, interpretant l'Allegro assai, el primer moviment del concert número 23 per a piano del compositor Wolfgang Amadeus Mozart.

0: I així acaba aquest bellíssim Fiat Pax del motet L'Etat Sum, del compositor del segle XVIII Jan Dismas Zelenka. Ho hem sentit a la versió d'Adam Victoria amb els Inegal Ensemble i els solistes barrocs de Praga.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.

Aquesta música que estem sentint és el trio per a piano número 4 d'Antonín Dvořák i que porta el sobrenom de Dunki. Dunki és la forma plural de Dunka. És un terme introduït en les llengües eslaves de l'ucraïnès i originalment és la forma diminutiva del terme Duma, en plural Dumi, que es refereix a unes balades èpiques, específicament una cançó o un lament de persones captives. Bé, doncs durant el segle XIX, molts compositors d'altres països eslaus van començar a fer servir aquesta forma, la Duma, com una forma clàssica utilitzada per indicar una composició introspectiva, una composició inquietant, amb seccions alegres que estaven intercalades en l'interior de la partitura. Dvořák va fer servir aquesta forma Dunka en diverses composicions, inclosa, entre d'altres, aquest trio per a piano número 4. La va compondre l'any 1891 i es va estrenar a Praga aquell mateix any, l'11 d'abril. I aquella mateixa nit, la Universitat de Carolina de Praga li otorgava al compositor un doctorat honoris causa. L'obra va ser tan ben rebuda que fins i tot Antonín Dvořák la va interpretar a la seva gira dels adeus. Abans de marxar cap als Estats Units, allà dirigí el Conservatori Nacional de Música d'Amèrica a Nova York. El trio es va publicar mentre Dvořák era als Estats Units. I sabeu qui li va revisar la partitura? Doncs el seu amic, Johannes Brahms. Estem sentint el tercer moviment, l'Andante vivace non troppo.

0: Doncs era música d'Antonín Dvořák. Era el tercer moviment, Andante, Vivace non troppo, del seu trio número 4 per a piano, violí i violoncel en mi menor, l'opus 90, anomenat Dunkey, i que sentíem en una esplèndida versió. Hi ha en Guillem Caigàs, el violoncel, Isabel Faust, el violí, i el piano, Alexander Melnikov.
1: Heaven sends a song through its doors, just as if it seems to know I'm exclusively yours. Knowing this, I feel but one way. You will understand it too, in these words.

0: to everyone.
1: I ara tancaré els ulls. I la cançó continua dient: i faré veure que ets tu. Un tema de l'any 1945, escrita, composta pel compositor Billy Reid. Canta la gran Dinah Washington.
0: I'll close my eyes to everyone.

I el següent trajecte ens deixa de ple a l'Illa dels Oblidats. Avui és dimecres. El dimecres és el dia que m'agrada rescatar de l'oblit un compositor, una compositora. Doncs avui descobrirem la vida d'un músic que va posar la banda sonora a tota una època. Un compositor que va travessar guerres, canvis polítics, revolucions culturals, i això sense perdre mai la seva veu. Com ho va fer? Doncs la trobem la resposta en la seva trajectòria extraordinària. Ell havia nascut a Graz, a Àustria, l'any 1880, i es deia Robert Stolz. Si us sembla, recularem en el temps i farem una mica de història, quatre pinzellades de qui va ser aquest compositor, que us dic que va néixer en una família profundament vinculada a la música. Mireu, de ben petit, ell va créixer envoltat de melodies, instruments, partitures, i aquell ambient va despertar un talent que aviat es faria evident en aquell nen. Potser algú de vosaltres es pregunta, i per què estava envoltat de música? Doncs perquè el seu pare era director d'orquestra, la seva mare concertista de piano, i la seva tia àvia va ser la coneguda soprano Teresa Stolz. Si voleu, algun dia en parlarem. Bé, doncs bé, en aquell ambient, tenia només 7 anys quan ja va començar a viatjar per Europa, com a pianista. Estudiaria a la Universitat de Música i Art Dramàtic de Viena i tenia 20 anys quan va obtenir diferents llocs de director a diferents orquestres. També dic que Robert Stolz també va començar a compondre, sobretot cançons i operetes. I amb això es va convertir en un dels grans noms de l'opereta vienesa. Les seves composicions destacaven, doncs, per l'elegància, la sensibilitat i també tenia una gran capacitat melòdica. També dic que després de servir a l'exèrcit austríac durant la Primera Guerra Mundial, Stolz es va dedicar principalment al cabaret i es va mudar a Berlín. Era l'any 1925. Allà va també començar a compondre música per a cinema. Però la seva història va molt més enllà de l'èxit artístic. L'ascens del nazisme marcaria profundament la seva vida. D'entrada, es va oposar al règim. Va haver ajudat a diverses persones perseguides a escapar d'Alemanya i Àustria, i aquest compromís li va comportar dificultats que l'obligà a marxar cap a l'exili, als Estats Units. I allà començaria una nova etapa. Una nova etapa que aconseguiria ràpidament èxit. Mireu, va treballar al cinema de Hollywood, un món completament diferent del de les operetes europees, i va demostrar una vegada més la seva enorme versatilitat. Va compondre música per a pel·lícules i va obtenir diverses nominacions als Premi Oscar. Fins que l'any 1946, després de la Segona Guerra Mundial, Stolz tornava a Viena, perquè malgrat la distància mai no havia perdut el vincle amb les seves arrels vieneses. En els anys 60 i 70 va fer nombrosos enregistraments d'operetes de compositors com Johann Strauss, Franz Lehár i Leo Falla, entre d'altres. I també compondria 19 operetes. L'any 1970, quan va fer 90 anys, va ser nomenat ciutadà honorari de Viena. I també li van donar la Gran Medalla de l'Honor de Viena. Era el segon músic que la rebia. El primer havia estat Richard Strauss. Va morir l'any 1975 i està enterrat a prop de Johannes Brahms i de Johann Strauss fill, al cementiri central de Viena. I de fons, doncs, estem escoltant una música per una opereta cinematogràfica, Desfilada de primavera, que es va estrenar l'any 34 i més tard vindria una adaptació cinematogràfica. I ell mateix després en faria una opereta escènica que s'estrenaria a Viena l'any 1964. I és aquesta que estem sentint. Estem sentint uns extractes d'aquesta opereta titulada Desfilada de primavera.

Doncs acabem de sentir una ària, la marxa i l'obertura de l'opereta en dos actes desfilada de primavera del compositor austríac Robert Stolz. Ho sentíem en la versió de diferents veus solistes amb l'Orquestra Simfònica de Viena.

I avui, com a souvenir, Eva Pavlik, o també anomenada l'Eterna Eva. I té a veure amb la parada d'avui, i tant que té a veure, perquè mireu, el compositor Robert Stotz va dedicar la seva primera opereta de la tanda de 19, quan va tornar a Viena després de l'any 46, a ella, a Eva Pavlik, que va ser una patinadora artística sobre gel austríaca, campiona d'Europa i medallista de plata en els Jocs Olímpics, estrella del món de l'espectacle i actriu. De fet, va ser la primera patinadora europea

europea que es va dedicar a la televisió com a comentarista esportiva. Sí. Eva Pavlik havia nascut a Viena l'any 1927. I el compositor Robert Stolz havia conegut la seva vida, havia conegut la seva història i va quedar tan fascinat que la primera opereta que va compondre d'aquell total de 19 la va compondre doncs amb ella, amb una patinadora sobre gel. Pavlik havia nascut a Viena i estava considerada de molt petita una nena prodigi del patinatge, capaç de saltar sobre un mateix eix i fer un gran nombre de girs només quan tenia 4 anys. Mireu, ja abans de la Segona Guerra Mundial estava considerada als Estats Units una patinadora vienesa excepcional i prometedora, com deien els diaris. I també havia fet incursions en el món de l'escena. Havia protagonitzat el Soldadet de Plom junt al campió mundial també de patinatge Félix Kaspar. Però clar, varen arribar els nazis. I després la posterior Segona Guerra Mundial, que va destruir la seva vida i la seva carrera, la seva i la de tants altres i tants altres esportistes de l'època. Ella havia d'haver competit amb 12 anys als Jocs Olímpics de Garmisch, això l'any 1940, tant en competició individual com en parelles. Però tots dos van haver de contentar-se en competir en campionats domèstics, com a parelles, amb el seu home, amb el seu futur home. L'any 1948, Eva Pavlik va guanyar la medalla de plata als Jocs Olímpics d'hivern de Sant Moritz. I l'any 49 tenia moltes opcions de convertir-se en campiona del món. Però sembla ser que un dels seus patins es va trencar en plena competició. Tot i que es va parlar de possible sabotatge, mai no es va poder demostrar. I aquest incident li va impedir acabar la prova i va perdre l'oportunitat de guanyar el títol mundial. Tot i en tot, aquell mateix any va competir i va guanyar el campionat d'Europa, tot i patir una apendicitis aguda. Eva Pavlik, al llarg de la seva vida, va participar en diverses pel·lícules relacionades en el món del patinatge i més endavant, quan es va retirar, es va convertir en comentarista esportiva de televisió, una de les primeres dones a comentar competicions de patinatge a la televisió europea. A més, també va obtenir el títol de doctora en filologia alemanya i anglesa i va exercir de professora. Va morir a Viena l'any 1983, després de deixar un important llegat en l'esport, la comunicació i també en el món de la música en aquesta opereta que li va dedicar Robert Stolz. L'opereta no l'he trobada, ni a internet, no està enlloc. Però sí que he trobat música del compositor, una de les músiques que el van fer mundialment famós, que és aquest cafè vienès. I estimats i estimades, avui ho deixem aquí, amb Històries de la Història, i ens retrobem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.

0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu. Sabies que els set de sons fem música en família?
0: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs hola a tothom. Com estan els ànims? Una novetat d'aquelles digna de destacar. Nosaltres a punt de marxa, suau i serena, rendibilitzant l'energia, perquè aquesta caldufa que cau ens convida a més tranquil·litat. I el Capità Rea us dona la benvinguda a bord, perquè engeguem una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta popular, cruixent i daurat com un falàfel. Què me'n dieu del falàfel, d'aquella mena de boletes de cigró triturades, no?, amb espècies, que es veu que és molt ric en proteïnes. Avui sortirem des d'una sessió de musicoteràpia i d'allà saltarem a Southampton i d'allà a Kong, Irlanda. Passarem per Escòcia, a Glasgow en concret, anirem a Ratxa, Eslovàquia, Praga, Ekaterinburg, Rússia, Montenegro, Balcans, Tel Aviv, Israel, Treviso, Itàlia, Saïda, Algèria, i acabarem al Tibidabo, sí, perquè diumenge s'hi celebrarà el Dia Universal de la Sardana. De fet, és dissabte la festa, però el dia per celebrar és diumenge, que és el Dia Internacional, Dia Europeu de la Música. I l'hora dels adeus, avui amb l'Ignasi Pinyol. Atenció, que segurament més d'un oient el recordareu. Company, de fet, excompany, està jubilat, de Catalunya Música, i va ser més de dues dècades al capdavant de So de Cobla, un excel·lent programa. Què, engeguem?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord. Sabeu ballar sardanes? Les balleu? Fa gaire que ho feu? I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. Al comandament tècnic, Diego Monroy.
3: Que tingueu un bon viatge.
2: I tant, i ara copilotant l'Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola.
2: Ja ho vam comentar ahir, eh?
4: Sí, ho vam comentar ahir, però avui reforçarem el missatge. El dia 23 de juny, Revetlla de Sant Joan. El Fixa't com sona, no s'atura i prepara un programàs per celebrar el solstici i on no faltaran clàssics musicals de Revetlla.
2: Però quins temes,
4: clar,
2: no?
4: Clar, necessitem
2: idees.
4: Idees, que l'audiència ens suggereixi peces que són imprescindibles en un dia com aquell.
2: Que facin per Catalunya Música i clar, la Revetlla.
4: Correcte. En el nostre cas, ja sí, en tenim algunes de seleccionades, sí, us en avancem una, no?
2: Va, vinga. Oh, la marxa nupcial. Això pot relacionar-se amb que algú s'hagi casat el dia de
4: jo
2: Sant Joan?
4: Jo conec casos de gent que s'ha casat per Sant Joan i volem saber, doncs, per exemple, si algú va aprofitar aquell festiu tan nostrat per casar-se.
2: Em dones una idea, que ja l'hem meditat, però així sembla més espontani, que és que si us ha passat alguna cosa digna d'esment en relació amb la música, una revetlla o un dia de Sant Joan, ens agradaria saber-ho.
4: Volem saber el marro que hi ha,
2: exacte,
4: que hi ha aquí relacionat amb la revetlla de Sant Joan i la música, i tant.
2: Molt bé.
4: I si teniu altres suggeriments, doncs ens els heu de fer arribar a través del WhatsApp,

0: el 607-470-305 a través d'un correu, trucant aquí al programa, al fixe.
1: Exacte, exacte. I demà tenim novetats, no?
0: Demà tenim novetats que ja les explicarem en detall, però vindran els primers guanyadors de...
1: La visita guiada.
0: Molt bé, que són el Pep que va guanyar i l'acompanyarà la Maite, la seva dona.
1: Molt bé, doncs dit això, començarem amb una pista musical. Ah, per un moment, clar, és que sabent quina és, doncs és difícil pensar què estaran passant pensant els oients. La podem tornar a sentir, Diego? 930-48-53-21 o bé bústia sonora 607-470-305 i com deia ara l'Anna, fixa't com sona @catmusica.cat.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
1: Ara mateix som en una sessió de musicoteràpia, quan la música es converteix en el pont entre allò que sents i allò que no sempre pots expressar en paraules, perquè ajuda a millorar el benestar físic, emocional, social i cognitiu de les persones, perquè no només es gaudeix, sinó que també pot ajudar a cuidar la salut i millorar la qualitat de vida. Fixa't com sona.

0: element de composició, aquesta adagio per orquestra de corda i òrgan sol menor, composta el 1945 pel musicòleg italià Remo Giazzotto, suposadament a partir d'uns fragments d'una obra perduda de Tommaso Albinoni. De fet, es va arribar al fet consumat que l'obra rescatada per Remo va passar a ser coneguda com l'adagio d'Albinoni. I ens va molt bé perquè en aquesta sessió de musicoteràpia ens centrem a dissabte 21 de juny i coincidint amb el solstici d'estiu, la celebració del Dia Europeu de la Música és una ocasió per reconèixer la seva presència constant en la nostra vida. Però aquesta celebració també ens convida a fer-nos una pregunta essencial. Per a què necessitem la música? Cristina Villafranca Garreta, psicòloga sanitària i musicoterapeuta clínica. Cristina, benvinguda i gràcies.
1: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
0: Per què la música és una necessitat humana i no només un entreteniment?
1: Doncs, bueno, la música, a part de ser un art i un entreteniment, amb la música podem gaudir, té beneficis a nivell terapèutic sempre i quan es puguin gaudir en un context terapèutic. Després, d'altra banda, la música és una eina que podem fer servir també per sentir-nos millor a la nostra vida quotidiana.
0: Hi ha casos de persones que necessitin la música més que altres?
1: Doncs, bueno, cada persona és un món i, evidentment, cadascú té una relació amb la música totalment singular i particular. Però nosaltres, que som psicòlegs i musicoterapeutes, jo que sóc psicòloga i musicoterapeuta, me n'adono que, per exemple, no, hi ha casos de nanos que tenen dificultats amb la interacció amb els altres, amb el llenguatge, amb la comunicació, que la música els hi és molt beneficiosa. Amb ells podem treballar des d'una perspectiva psicològica, gràcies a l'eina de la música, totes aquestes qüestions que tenen a veure amb la interacció, a través de tocar instruments i buscar una resposta després de fer una pregunta musical.
0: Cristina, sabem que, per exemple, en l'àmbit hospitalitari, la música també redueix l'estrès de pacients. Com ens podem fer la idea dels beneficis de la música de manera terapèutica?
1: Bé, doncs, a part de la reducció de l'estrès, nosaltres veiem, no, en sessions, per exemple, amb adults que fan una teràpia combinada entre psicologia i musicoteràpia, com persones que estan immerses en una tristor, no, la música els pot ajudar a posar un marc. Perquè quan tu escoltes en un context terapèutic una cançó trista i pots expressar a través de paraules i a través de la mateixa cançó, no, les teves emocions, la cançó, com que té un principi i un final, posa també d'alguna forma un context a allò que s'està expressant, aquell malestar, i a més es pot desenvolupar verbalment després de l'anàlisi i l'analogia a través de lo musical.
0: I sobre el perfil dels teus pacients, què ens podries dir?
1: Doncs, aviam, nosaltres tenim en el centre de musicoteràpia BCN, psicologia i musicoteràpia clíniques, principalment atenem a pacient infantil, que són la majoria nanos que tenen alguna dificultat amb el desenvolupament, i el que fem és un treball d'estimulació, portem nanos amb autisme, diversitat funcional, malalties rares. I després jo, personalment, a la meva consulta com a psicòloga d'orientació psicoanalítica i també musicoterapeuta, veig pacients adults que volen fer un treball combinat, no? És el que comentava, no? Combinat a través de la psicologia per poder treballar qüestions, conflictes interns o qüestions que estan en joc a la vida de cadascú, i la música porta un plus perquè, a més de treballar de forma verbal, també podem treballar a través de la música, doncs, qüestions de regulació emocional, de canalització, de buscar una mica un altre llenguatge per poder expressar aquest malestar.
0: No sabem qui ens està escoltant, Cristina. A qui t'adreçaries per una possible utilitat dels vostres serveis?
1: Doncs principalment, a part d'amb aquests adults que volen fer un treball més extens, no? O més en profunditat a través d'altra eina que no només és la verbal, principalment jo m'adreçaria a famílies, a pares, no? Que tinguin nanos amb autisme o amb algunes dificultats en el desenvolupament, perquè allà, en aquests casos, a part de que els nanos, amb molts nanos amb autisme els interessa moltíssim, o amb TEA, no? Els interessa moltíssim la música. Veiem, no?, com a través de les sessions de musicoteràpia i de l'estimulació a través de la música, d'incentivar la interacció i el llenguatge a través de la utilització dels instruments, veiem com hi ha millores significatives, fins i tot en alguns casos que hem tingut nanos que venen molt, molt, molt, molt separats de l'ús social, no? Molt, molt retirats del llaç social, i com a través de la música i de la interacció amb els instruments aconsegueixen crear un llaç, ja sigui a través del llenguatge verbal o d'un llenguatge alternatiu que ells poden desenvolupar a través de buscar la interacció amb l'altre. O sigui, aquest interès augmenta, aquest interès per buscar la interacció amb l'altre, i per nosaltres això és molt, molt valuós.
0: I per a Cristina Villafranca, d'on li ve la vocació de musicoterapeuta? A veure...
1: Vale. Jo quan era petita m'agradava molt la música, i quan era adolescent ja pues, em va eclipsar la música. M'ajudava molt, no?, en els meus moments d'adolescència a poder canalitzar i a poder elaborar coses per la meva banda, però després, a més d'aquesta qüestió musical, em vaig interessar moltíssim per la psicologia i vaig pensar que la música era una, o la musicoteràpia era una molt bona eina per poder treballar també qüestions psicològiques, i per això vaig estudiar part de psicologia, que vaig estudiar primer, després algú de filosofia, vaig estudiar després musicoteràpia, psicoanàlisi també.
0: Dissabte 22 de juny, coincidint amb el solstici, celebra el Dia Europeu de la Música. Podries acomiadar-te amb algun missatge en aquest sentit?
1: Doncs que la música realment i sovint arriba molt més enllà que les paraules.
0: Doncs, Cristina Villafranca Garreta, moltíssimes gràcies per l'atenció i per la feina que feu.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Aquí estem serenament amb aquesta caiguda del vespre, no? Sora baixa, que bonic aquest mot. Mentre nosaltres marxem cap a Southampton, d'on va salpar el Titanic el 1912, més de 500 famílies hi van perdre com a mínim un membre. Pràcticament tota la tripulació vivia als barris portuaris de la ciutat. Resten desenes de monuments dedicats a ells, com el dels enginyers del vaixell, que es van quedar a les calderes mantenint l'electricitat fins a l'últim segon. Ho deu saber prou bé Sarah Jane Morris, nascuda a Southampton fa 67 anys.
2: Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home.

0: Jo, què me'n dieu d'aquest Let the Music Play, versió del clàssic de Barry White, 1983, però ara amb Papik, un projecte de New Jazz Lounge del productor italià Nerio Pioggi, i amb Sarah Jane Morris, cantant britànica de jazz d'aquí, de Southampton, soul, rhythm and blues i veu profunda de contralt. I, per cert, d'esquerres, feminista, va versionar, de fet, el clàssic de Billy Paul, aquell Me, Me and Mrs. John, Mrs., Mrs., que segurament el teniu present, però va invertir el sentit. En lloc d'un home i l'amant, doncs dues dones. I què va passar? La BBC la va vetar temporalment. Ha reconegut Sarah Jane Morris que Itàlia la va salvar artísticament.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Estem aquí a Southampton, escolta'm, fent una mica de... Sento l'olor de fish and chips, no gaire lluny d'aquí. Però ens anem fins a Cong, a Irlanda, amb el misteri del canal sec. Es veu que mitjans del 19, durant aquella tremenda gran fam irlandesa, es va voler construir un canal per connectar el llac Corrib amb el llac Measca, passant per Cong. La idea, doncs, permetre la navegació comercial i així generar llocs de treball, prosperitat. Però fixa't com són les coses, que després d'anys de duríssim treball, imagina't, no hi havia les eines que hi ha ara, s'obren comportes i l'aigua comença a rajar i desapareix. No van calcular que s'escolava per la pedra calcària porosa. L'aigua es filtrava al subsol. Aquest canal, aquesta feina en va, és visitable avui, però ben sec. No sé si hi ha algun oient que hagi tingut l'oportunitat de veure'l, que ara estigui precisament per allà. I el que ens interessa és que Cong és conegut especialment per haver acollit el rodatge de la pel·lícula L'home tranquil, John Ford.

0: The Quiet Man, 1952, obertura d'aquesta banda sonora nominada a l'Oscar per al mestre de Hollywood, Victor Young, que va saber captar musicalment l'essència de la Irlanda més rural, i això sense trepitjar el país. Són aquells fets també que xoquen. Tota la partitura va ser composta als estudis de Los Angeles basant-se en cançons tradicionals i el que li explicava el director John Ford. Un grup de fans de la pel·lícula van construir fins i tot una estació, tal com apareixia al film l'any 1952, i que és visitable. L'home tranquil, amb John Wayne i Maureen O'Hara.
1: Catalunya Música. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música. A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, a Catalunya Música.
0: Mira, ara, tocar de 8:45 del vespre, som a Cong, Irlàndia. Irlàndia, què dic jo ara? Irlanda. I ens anem cap a Escòcia. Anem en concret a Glasgow, ciutat bressol del Chicken Tikka Masala, un plat nacional adoptat del Regne Unit, i diu la llegenda urbana que a la dècada dels 70 el restaurant de Glasgow Shish Mahal, un client, va protestar perquè la seva carn de pollastre estava massa seca. Ja veiem la situació, seca, dry, dry, dry. I de seguida, esclar, van dir, escolta'm, van anar al cuiner, tu, tenim allà un client que es queixa. I el cuiner del restaurant d'origen pakistanès va dir, deixa. I va improvisar una salsa ràpida barrejant una llauna de sopa de tomàquet, que la tenia allà fàcilment, va agafar un iogurt, espècies, zis, zis, zis, èxit total i avui fenomen mundial. Chicken Tikka Masala. De Glasgow és també, per cert, el compositor i pianista James Quinn.

0: Quanta confitura concentrada en aquestes love letters, cartes d'amor. En guardeu alguna? Recordeu el moment que vau decidir llançar-les? Si no les hem llançat. No, hi ha gent que sí, que les ha llançat, segurament. I love letters, en aquest cas, de 1945 i de Victor Young, de qui parlava precisament fa uns instants. Recordeu, amb el tema obertura de L'home tranquil, doncs aquest mateix compositor va compondre el tema Love Letters, i James Quinn, d'aquí de Glasgow, inspirat sobretot en la natura i els paisatges escocesos, se la va fer seva. Explica que estima la música perquè fa la vida més interessant i animada. Considera que seria inconcebible sense, i que l'ajuda a alleujar l'ansietat i l'estrès.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Certament, saludem els que ens seguiu des de qualsevol punt de la xarxa viària. Gràcies per triar Catalunya Música. Que tingueu una bona anada, una bona tornada, sigui com sigui. I també la gent que ens escolta quilòmetres enllà, milles enllà, de nord enllà. I nosaltres aquí estem, ara a Escòcia, i veig que la brúixola ens marca a ratxa. Anem a tocar de Bratislava, a l'Europa Central, tradició vinícola que remunta a l'època de l'Imperi Romà. Diu que al segle XVIII un vi negre va enamorar a l'emperadriu Maria Teresa d'Àustria, que el va convertir en la beguda de la cort imperial de Viena. Ui, devia haver una gatzara. Ui, el vi, heu tastat el vi. Oh, l'emperadriu l'ha trobat. I a Rasa, precisament, per ser exacte, Ratxa, el 1946 hi va néixer la reina de la coratura, el rossinyol eslovac.

0: Callos, todos, todos. La reina de la nit, moment electritzant amb aquesta flauta màgica de Mozart i la soprano eslovaca Edita Gruberova, fugida de l'Eslovàquia comunista per provar sort a Àustria. L'èxit li va arribar en aquest paper que va interpretar un centenar de vegades a les sales més importants del món. Edita Gruberova va morir amb 74 anys el 2021 a causa d'un accident domèstic a casa seva, a Zúric.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Algun oient està dient, però què ha passat amb la música misteriosa que no heu dit res? Perquè hem tingut una mica d'alteració amb la línia fixa. Tenim els companys, el Dani en concret, que hi està treballant, i hem dit, escolta'm, per què no ho concentrem tot en el mòbil? En el 607-470-305. Sí, s'ha sentit de seguida. I nosaltres recuperem la misteriosa. Hi ha algú que li vingui així la, allò que en diu... com ho podríem dir? Bé, que li vingui el contingut, la constància, la contumènia. Doncs, si és així, mentre nosaltres continuem, direm que de ratxa marxem a Praga amb l'admirat rellotge astronòmic. Construït el 1410, és el més antic del món encara en funcionament. Centenars de turistes s'apleguen per veure la desfilada dels apòstols i la figura de la mort tocant la campana quan marca les hores. S'explica que van cegar el seu autor, el mestre rellotger Hannus, per evitar que en construís un encara més bonic per una altra ciutat. Això no agrada. Praga té la seva famosa orquestra filarmònica, la The City of Praga Philharmonic Orchestra. Fixa't com sona.

0: Què me'n dieu? Quina galeta amb l'Orquestra Filarmònica Ciutat de Praga. És el tema central de la Comunitat de l'Anell, de Howard Shore, Òscar a la millor banda sonora 2001, i amb aquesta orquestra que va néixer el 47, just doncs, en un dels moments difícils d'Europa, amb la postguerra. I va néixer com la Film Symphony Orquestra per musicar pel·lícules i animacions dels estudis de cinema i televisió txecoslovacs. Des dels anys 90, moltes de les grans productores de Hollywood i Europa envien les seves partitures a Praga, en aquesta orquestra, perquè doncs, tenen molt nivell, són músics amb una formació clàssica impecable i els costos de producció i lloguer són molt més econòmics que a Los Angeles o Londres.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, i que bé que s'està ara mateix aquí a Praga, sento una olor d'ous ferrats. Que els ous ferrats, en general, si fa o no fa, acaben sortint arreu, L'ou ferrat. Bé, tenim una música misteriosa. I ara, Diego, per què no els hi posem la segona, que així animarem una mica el cotarro? A veure. Aquesta m'agrada tant. La podríem tornar a escoltar? És preciosa, aquesta. 607-470-305. Si algú sap què guanyarem, doncs mira, una dedicatòria. Una dedicatòria? Sí, una dedicatòria a través de Catalunya Música. Trobo que és molt una miqueta així, una miqueta tou. No, però és que si ho penses una mica, algú que fa temps que no el saludes, imagina't a través de la ràdio. Petits detalls. Va, què fem? Marxem de Praga cap a Rússia. Anem a Yekaterinburg, és la capital dels Urals. Ha de ser interessant tot allò, la tundra. Aquesta paraula sempre m'ha agradat.

I quarta ciutat més gran del país. És frontera geogràfica entre Europa i Àsia i on va fer carrera política Boris Yeltsin. El recordeu que va agafar aquella trompa un dia que anava però ben tou i president de... però ben tou, que no s'aguantava. Bé, ho recorda el Yeltsin Center. No sé si han tret, suposo, aquelles imatges, les han amagat. Hi ha un museu que recorda això, el Yeltsin Center, tota la història d'en Boris, centre cultural que repassa la convulsa història dels anys 90 a Rússia. A Yekaterinburg hi va néixer fa 31 anys la violoncel·lista Anastasia Kobekina, la companya un clarinet de luxe.

0: amb la violoncel·lista Anastasia Kobekina, acompanyada del clarinetista Martin Frost, l'Ave Maria, de Charles Gounod, una genialitat de reciclatge musical 1853, que el compositor francès va saber transformar el preludi número 1 en do major per a clavecí que Johann Sebastian Bach havia fet 130 anys enrere, amb la mateixa base harmònica i, això sí, una brillant melodia sobreposada. Anastasia Kobekina, la diva descalça del cello, sovint toca descalça, busca més connexió amb la música a través del seu Stradivarius del 1698, fixa't, construït abans que Bach compongués el preludi original. Aquí estem, mira, tres quarts tocats de nou i som a Ekaterinburg, mira, Ekaterinburg. I precisament aquí és el moment de tornar a escoltar la melodia misteriosa. Perquè aquesta és la que vindrà a continuació. Per tant, digue'ls, hi posem la segona. I algú que sàpiga què ve a continuació, 607-470-305. És la línia del mòbil, el 607-470-305. I després també teniu el fixa't com sona @catmusica.cat.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. I de que d'Ekaterinburg girarem via Balcans. Ens n'anem a Montenegro, on cada any se celebra el campionat de la mandra. Guanya, és que fixa't que

És que el món és complet, eh? Guanya qui més temps s'està estirat. Hi ha gent disposada, jo ho vaig a provar. Es pot menjar, llegir, tu pots fer el que vulguis, però no pots posar-te dret. Ara bé, això és a l'aire lliure, és a dir, que si canvia el temps, toca aguantar-se. Rècord, quan diríeu? 117 hores, estem parlant d'entre 4 i 5 dies. A Montenegro hi va néixer fa 43 anys el guitarrista Milos Karadalić.

0: Michel Mabel, de Paul McCartney, amb el guitarrista clàssic Milos Karatalic, acompanyat al violoncel per Steven Isserlis, violoncel·lista anglès, i aquí a Montenegro. Karatalic va començar a tocar la guitarra del seu pare per lliga. S'entén perfectament. Amb aquell estri sembla que et sents una miqueta més armat. I entre una cosa i l'altra li va començar a agradar, i la cosa anirà més, sobretot en el context de la guerra dels Balcans, als anys 90. Diu que es passava hores, dies, tancat a l'habitació, practicant per no sentir el que passava fora. Amb 16 anys, també aquelles coses, no?, va decidir enviar una cinta amb una gravació seva a la Royal Academy of Music de Londres. I què va passar? Va sonar la flauta. Va obtenir una beca per anar-hi a estudiar. Això és...
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Zona de confort.
0: Sí, això és una zona de confort. I aquesta era la peça primera, misteriosa, el Michel dels Beatles. La segona, hi ha algú que la identifiqui? Ui, acabarem així avui el programa. Prepareu-vos, si us agrada el so de cobla, perquè baixarà la tapa. 607-470-305. Si hi ha alguna cosa a dir, avui doncs estem mancats de la línia directa, però això sempre és una via, el 607-470-305, que és el que fem servir cada vegada més, no? Això de les notes de veu i els whatsapps. I després hi ha el fixa't com sona@catmusica.cat, que tampoc està malament. Però ara el que farem és, de Montenegro, anar-nos-en a Tel Aviv. Hi heu estat, Israel. Paradís per als amants de la cuina vegetariana o vegana. Es veu que hi ha més de 400 restaurants especialitzats. Concentra la població vegana més gran per càpita del món, el 5% del total d'habitants.

0: amb la textura d'un mochi de te matcha. Això, vulguis que no, és Beautiful That Way, banda sonora de la Vida és Bella, amb Noah, una combinació única d'identitats, nascuda a Tel Aviv el 69, d'orígens iemenites, criada a Nova York, entén la música com a compromís social, eina diplomàtica per al diàleg per a la pau entre israelians i palestins. El 1994, en una plaça de Sant Pere al Vaticà, de gom a gom i amb Joan Pau II present, va interpretar la seva versió de l'Ave Maria de Bach Monok, fa uns instants hem escoltat. Som fregant les 9 del vespre. Gràcies als que esteu en sintonia per estar doncs, viatjant musicalment. Tel Aviv, ara, en aquests instants, i una música misteriosa. Que bé sona aquesta composició, i comença així. Comença així. Nosaltres acabarem el programa amb aquesta música. I ara diguem-ho.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: De Tel Aviv tornem passant per Treviso. Treviso, al nord d'Itàlia, regió del Vènet, terra sagrada del postre italià més famós del món, el tiramisú. La recepta original es va inventar aquí, a Treviso, a finals dels 60, al restaurant La Bequerie. Es veu que la propietària buscava unes postres energètiques per recuperar-se.

havia donat a llum al seu fill i estava allò, porta'm amunt, o aixeca'm l'ànim, no? I en l'idioma Bennett és tiramisú. Aquesta combinació de cafè, de sucre i de formatge mascarpone. Per cert, Treviso és bressol del director d'orquestra Massimo Zanetti. Fixa't com suena.

0: canten els àngels, per favor, eh? Amb la soprano franco-danesa Elsa Dreisig, Prière au doux souffle de l'ange. Una pregària, oh, dolç alè de l'àngel, de Clovis et Clotilde, una cantata dramàtica de Georges Bizet, 1857. Tenia 19 anys, com va escriure. Però què passa? Què està passant? Amb 19 anys fas això? I el trobeu al disc Invocation amb orquestra i cor del Teatro Carlo Felice de Gènova sota la batuta experta de Massimo Zanetti, un dels grans intèrprets de Verdi. Ha dirigit formacions de primer nivell com la Filarmònica de Praga, la Sinfònica de Viena, la de la Ràdio de Berlín o la prestigiosa NHK Symphony de Tokyo.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Sí, estem molt bé aquí, a les 9 tocades. Per cert, aquesta melodia... Ui, com va agafant embranzida la cosa. De Treviso ens anirem fins a Saïda, Algèria. El nom significa en àrab felicitat, afortunada o beneïda. Per a la sensació de relleu, d'abundància i de pau que trobaven les tribus nòmades i els viatgers en arribar-hi, amb abundància de fonts i aigües termals, lloc de descans i curació. De Saïda, 1956, és Mohamed Khalifati, Chep Mami.

0: Quina senyora galeta! És la Rosa del Desert, 1999, una melodia d'inspiració arabesca d'Sting. I acompanyat de Chef Mami, aquí Sting no entenia res del que deien ara, però per l'entonació i l'emoció tan pures, tot lligava. D'entrada, les ràdios dels Estats Units no punxaven gaire el tema. Això, l'àrab... I llavors el mànager de Sting, que en sabia un niu, va oferir el tema a la marca de cotxe Jaguar per fer un anunci amb Sting escoltant el tema. I ho va empatar. Es va disparar l'interès.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: Diego, els hi tornem a posar una mica unes notes d'aquell... Ui, ui, ui, ui, ui, baixarà la tapa, ja ho hem dit, eh? Doncs tornarem ara via Torí. Això és, vulguis que no són paraules majors.

on ahir al vespre hi actuava el pianista i compositor Ludovico Einaudi. L'italià de 70 anys va tornar a Barcelona només 3 mesos després d'haver omplert 2 nits consecutives al Liceu en el marc del Guitar Barcelona. Presenta el seu projecte minimalista Einaudi versus Einaudi, reeditat juntament amb el seu fill Leo, amb temes del seu anterior disc The Summer Portrait, inspirat en els estius de la seva infantesa. Parlant de l'estiu, seu és també el Waterways. Fixa't com sona.

són els camins d'aigua del disc, cançons per l'estiu. Recorda els estius de petit amb els amics amb molta llibertat com animal salvatge, diu Eunaudi, en una època on no hi havia normes ni tants perills. La veritat és que molts ens hi sentim reflectits. Quins estius, com salvatgines, allà tirant-nos a les roques, de sang i fetge. I jugant allà al carrer. Bé, Ludovico Einaudi, ahir va ser el Sant Jordi amb la seva banda, content de tornar a Barcelona. Recordem que molta gent va descobrir la seva música gràcies a la pel·lícula Intocable. I és un dels fenòmens de tot el que són aquests.

festivals d'estiu. És una de les figures estel·lars. De fet, un Palau Sant Jordi és aviat dit, eh? Turí, aquí estem, en una important ciutat industrial del nord-oest d'Itàlia, capital del Piemont, on va néixer Ludovico. Però nosaltres acabarem al Tibidabo de Barcelona, perquè aquest diumenge s'hi celebrarà el Dia Universal de la Sardana. Serà arreu del país, però molt especialment a la Muntanya Màgica. Dissabte s'hi ballarà la Sardana Unitària, i tot això coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor de Caldes de Malavella, Francesc Mas Ros, s'ha escollit una de les seves, que no és l'última que sentirem avui. Petita ofrena. Fixa't com sona.

0: Visca! Amb la cobla amoga de Vidreres, Petita ofrena de Francesc Marrós, Caldes de Malavella, 1901-1985, compositor extraordinàriament prolífic, de gran popularitat entre els dansaires de sardanes. I coincidint, com us dèiem, en el 125è aniversari del seu naixement, ha estat escollit per la celebració del Dia Universal de la Sardana. I precisament Tomàs Molina serà el pregoner de l'acte central al Parc d'Atraccions del Tibidabo aquest dissabte 20 amb la cobla Berga Jove, que interpretaran, entre d'altres, aquesta petita ofrena. I parlant de la nostra dansa, avui em fa especial il·lusió poder saludar l'Ignasi Pinyol, excompany de Catalunya Música, al capdavant de So de Cobla durant més de dues dècades. Amb ell farem el...
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Ignasi, benvingut i moltes gràcies.
2: Hola, què tal, Xavier? Com estàs?
0: Molt content de sentir-te.
2: Jo també.
0: Escolta'm, com prova el jubileu?
2: Home, déu-n'hi-do, molt bé. Ja gairebé 4 anys, eh?
0: 4 anys han passat ja.
2: Passa molt ràpid.
0: Però molt, sí, molt, sí. Molt. Sí, sí, déu-n'hi-do. No sé si trobes a faltar una mica la ràdio.

0: Doncs mira, van ser uns anys molt intensos, aquests més de 20 anys de ràdio, i si vols que et digui la veritat, també ha anat bé ara deixar-ho,
1: Clar.
0: perquè també hi havia moments de nervi, saps?, de
1: Sí,
0: tensió.
1: sí, sí.
0: Què t'he d'explicar, tu?
1: I tant, i a més, amb això s'interpreta que ets una persona d'inquietuds diverses, que no tot acaba o comença i acaba a la ràdio, no?
0: Oh, clar. Ara també aquests anys et permeten doncs, viatjar, et permeten llegir molt, escoltar música, cuinar, saps? Vull dir que hi ha moltes possibilitats, moltes coses a fer.
1: Ignasi, molts et recordem amb estima per les més de dues, o sigui, més de dues dècades de So de Cobla, un programa que hem seguit molts oients. Què et va portar el So de Cobla?
0: Bé, jo feia un temps que treballo a Catalunya Música i hi havia un programa que es feia a Catalunya Cultura, que el feia l'Olga Cardús, i aleshores, doncs, parlant amb ella, doncs ella ja tenia altres feines a Catalunya Música, tampoc era un àmbit potser que la motivés especialment, etc. I doncs li va semblar bé que a partir de la temporada següent doncs, jo comencés un programa dedicat a la música per a cobla.
1: I quin resum en faries de tota aquella experiència?
0: Home, a veure, molt intensa. Clar, comences a Catalunya Cultura, després passes a Catalunya Música, després a Catalunya Música hi ha un canvi d'orientació de l'emissora que es deixa, o sigui que només es fa clàssica. Aleshores, fas el programa per internet, no? L'internet de Catalunya Ràdio. Després tornes a Catalunya Música. Molts anys i molta intensitat perquè és un àmbit que jo el conec des de que tenia 13 o 14 anys. Vaig començar a ballar sardanes. I clar, m'agradava molt, m'apassionava, i aleshores poder fer un programa per la ràdio, una ràdio que s'escolta a tot el país, dedicat un programa doncs, a aquest àmbit, per mi va ser, vaja, fantàstic.
1: I tant. I a quina conclusió arribes del sector, de com està el sector en concret?
0: El sector de la música per a cobla, de la
1: Sí,
0: sardana?
1: sí, sí.
0: Bé, és difícil ara resumir-ho, però hi ha àmbits en els que potser funciona més bé que en d'altres. Sempre estem parlant el mateix, que si falta gent, el públic es fa gran, falten poder el tema de les colles sardanistes, el tema de les cobles, millor. O sigui, és un àmbit o és un món que sembla sempre que no funciona prou bé, però que sempre hi ha tot de gent que hi treballen i fan que continuï fins al dia d'avui.
1: És a dir, que hi ha una veritable passió al darrere.
0: Bé, per molta gent sí, tant, clar, sí. Per exemple, els concerts que jo vaig sovint a l'Aliança del Poble Nou, a concerts de cobla que es fan els dilluns. Escolta, cada dilluns que es fa concert hi ha 300, 400 persones el dilluns a la tarda, a les 7 de la tarda, sentint música per cobla. Entens? Vull dir que de gent n'hi ha, i no diguem, evidentment, aplecs, ballades, de gent n'hi ha. Jo sí
1: I
0: crec que sí.
1: una generació de músics que puja amb una formació altíssima.
0: Sí, però això ja fa molt, eh? O sigui, ja fa 50 anys. Ara la Jovenívola de Sabadell, que va ser una de les primeres, està celebrant el 50è aniversari. Per tant, això va començar ja fa molt. Passa que ens hi hem anat acostumant i, clar, està molt bé, perquè quan jo vaig començar a anar a ballar sardanes, gairebé tot era gent gran la que tocava les cobles. Però, afortunadament, amb aquests últims 50 anys, això ha canviat radicalment. Sí.
1: Els oients que seguíem l'Ignasi Pinyol recordem amb molt d'afecte la sintonia del teu programa. Aquella sintonia que és amb el tema amb el que acabarem, 6 de 7, d'Enric Ortí. És veritat que va
0: Sí.
1: ser un obsequi de la família pels teus 50 anys?
0: I tant, sí, és veritat, clar. Sí, mira, va ser el 2008, el maig del 2008. Sí,
1: És a dir, tu
0: va
1: vas...
0: ser fantàstic perquè jo vaig organitzar un dinar familiar i
1: Sí...
0: aleshores un dels obsequis que em van fer, la meva família, a part d'un quartet tocant Beethoven i una colla castellera que va venir expressament també per fer castells, doncs hi va haver la Jovenívola de Sabadell, que van tocar una sardana, van començar a actuar allà, mira, molt a prop d'aquí, a la Farga, al
1: Sí,
0: restaurant que hi ha aquí
1: sí,
0: tocant a la ràdio, el
1: sí.
0: dinar el vam fer en aquest restaurant, i doncs després va aparèixer la cobla, van començar a tocar una sardana i després va venir l'Enric i em diu, l'Enric Ortí, diu, mira, aquesta sardana és un regal per tu, de part de la teva família. I clar, va ser increïble.
1: Doncs és una sardana inspiradíssima i
0: Sí,
1: la
0: sí,
1: vas
0: sí.
1: convertir en sintonia que encara li va donar

0: més ribet a la composició.
1: Sí, és una sardana, pensa que encara es toca molt, eh? Vull dir, és les sardanes de l'Enric, ja ho saps, que les cobles els agraden, el públic sí. També els agraden, i aquesta és una de les seves que se segueix tocant sovint, sí, sí.
0: Ignasi, 6 de 7, perquè ets el 6è de 7?
1: Exacte, sí, sí. 6 nois i una noia. Jo sóc el 6è, 6 nois seguits, i quan jo tenia 7 anys va néixer ma germana.
0: M'agrada de compartir-ho amb els oients. Ignasi, tanca tot el programa, perquè dura 4 minuts la peça i ara tens encara no un minut. Què diràs?
1: Què diré? Home, que m'ha fet molta il·lusió que em truquessis, que la música per coble per mi és vaja, la tinc molt endins i m'encanta, i fins al dia que me'n vagi d'aquest món, doncs no deixaré de gaudir d'aquesta música tan nostra i que ha arribat a uns nivells interpretatius tan bons aquests últims anys. Hi ha coples que ho fan tan i tan bé que és un plaer immens. I aquest 6 de 7 doncs és una sardana que a mi m'emociona molt sempre que la sento, i vaig pensar, calla, què puc fer? Doncs mira, la poso de sintonia del so de coble, i així d'aquesta manera també, com deies tu, és una manera de que tothom la pugui conèixer, la pugui estimar.
0: Ignasi Pinyol, una abraçada molt forta amb les primeres notes del 6 de 7.
1: Doncs va.
0: Vinga, ja sona.
1: Moltes gràcies per trucar.
0: A tu.
1: I molta sort.
0: Igualment. A tots vosaltres, gràcies per la companyia. Demà us esperem a les 8 i fixa't com sona.

música sense paraules. No cal parlar per sentir.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana.

0: el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linga, Linga. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de Múnic, Simón Bocanegra, una de les obres més fascinants i poderoses de Giuseppe Verdi, que protagonitzaran el baríton George Petain en el paper protagonista del Dux de Gènova, la soprano Eleonora Burato, com la seva filla Amèlia, i el tenor Freddy de Tomaso en el rol del seu estimat Gabriele, acompanyats pel cor de la ràdio bavaresa i l'orquestra de la ràdio de Múnich, dirigits pel mestre Ivan Repusic.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Serbi de Novi Sad, aquest dissabte, actuació de Didi Bridgewater i el projecte We Exist, un quartet amb la pianista Carmen Staff, la baixista Rosa Brunello i la bateria Julie Sorry, que connecta amb l'esperit reivindicatiu i de protesta de la història del jazz.
2: Catalunya Música.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. El segell discogràfic SM acaba de reeditar una gravació del 1988 que documenta la trobada entre el guitarrista Mike Goodrick i el pianista Fred Hirsch. En la intimitat de l'estudi de Hirsch a Nova York, l'escolta i la connexió musical d'aquest diàleg ens conviden a submergir-nos en el seu univers màgic. Aquí teniu Feebles, Fables and Ferns per començar la sessió. Benvinguts.

Feebles, Fables and Ferns, tema proposat per Mike Goodrick a Fred Hirsch, que també va portar originals a la seva conversa amb el guitarrista de l'any 88.

La Heart Song del catàleg del pianista Fred Hirsch. Hirsch la tocava amb el guitarrista Mike Goodrick en aquesta trobada de l'agost del 1988. Goodrick es va mantenir tota la seva carrera d'alguna manera lluny dels focus perquè sempre va preferir quedar en un segon pla, tot i haver estat col·laborador dels músics del nucli.

I dur del segell ACM, John Surman, Charlie Haden, Gary Barton, Jack DeJohnette. La seva visió innovadora de la improvisació ha deixat petjada en les generacions de guitarristes de les quals va ser mestre. Bill Frisell, Julian Leitch, John Scofield, Mike Stern, Lage Lund...

Quartet de Mike Goodrick amb John Surman als saxos, Eddie Gomez al contrabaix, Jack DeJohnette a la bateria i una gravació de l'any 79, In Passing, un àlbum publicat també pel segell SM.

No ens movíem de principis dels 70 per sentir aquesta banda del vibrafonista Gary Barton. Era la versió que feien d'Open Your Eyes, You Can Fly, de Chick Corea, i en el quartet hi tocaven Mike Goodrick a la guitarra, el baixista era Abraham Laboriel i el bateria Harry Blazer. Mike Goodrick va ser membre essencial d'aquest nou quartet de Gary Barton, aquesta banda que el vibrafonista liderava a mitjans dels 70. I aquí teniu Mike Goodrick amb un altre guitarrista, Joe DiOrio. Thank you.

conversa entre dos amics, els guitarristes Mike Goodrick i Joe DiOrio, aquests dos grans innovadors i mestres de guitarra de les següents generacions. El diàleg el feien al voltant de l'estàndard On Green Dolphin Street.

I'll Never Forget Mike Goodrick en trio amb Herbie Svartz al baix i Gary Shaffee a la bateria. I també en format de trio aquí teniu Goodrick amb Dave Liefman i Wolfgang Mutspiel.

Hope, Dave Liefman, el saxosoprano, amb els guitarristes Mike Goodrick i Wolfgang Mutspiel, en aquesta aventura gravada el 1987 a Alemanya.

Deep Sea Wind, un original de Mike Goodrick, en aquest cas en quartet amb el saxofonista Jerry Bergonzi, el bateria Gary Chaffee i Bruce Gertz al contrabaix, una conversa de l'any 93. I per marxar, l'última gravació d'estudi que Goodrick va signar, el treball Noisy Old Men, coliderat amb el també guitarrista John Abercrombie i amb Steve Swallow a la guitarra baixa i Gary Chaffee a la bateria. Descending Grace és el tema que tanca la sessió d'avui. Tornem demà. Bona nit.

La nostra selecció continua amb la missa brevis en re major, Kehel 194 de Wolfgang Amadeus Mozart. La sentirem interpretada per la soprano Christine Schäfer, la contralt Ingeborg Dans, el tenor Kurt Azetsberg i el baix Oliver Widmer, amb el cor Arnold Schönberg i el Concertus Musicus de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt.

Hem sentit la missa brevis en re major, Kegel 194 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets han estat la soprano Christine Scheffer, la contralt Ingeborg Dans, el tenor Kurt Atzetsberg i el baix Oliver Widmer, amb el cor Arnold Schoenberg i el Concertos Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.

Tot seguit podrem sentir una de les sonates per a piano d'Alexander Scriabin. Sentim la sonata número 2 en sol sostingut menor, sonata Fantasia, opus 19. Ens acompanya el pianista Robert Taub.

0: És la sonata per a piano número 2 en sol sostingut menor, sonata Fantasia, opus 19 d'Alexander Scriabin. Sentíem el pianista Robert Taub.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Continuarem amb un dels 5 concerts per piano i orquestra que va compondre Sergei Prokofiev. Ens quedarem amb el número 3, en do major, opus 26. El centrem en la versió del pianista Emil Gilels i la Gran Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'URSS, dirigida per Kirill Kondrashin.

0: El pianista Emil Gilels amb la Gran Orquestra Simfònica de la Ràdio de Lourdes, que dirigia Kirill Kondrashin, eren els intèrprets d'aquest concert per piano número 3 en do major, opus 26, de Sergei Prokofiev.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la Sinfonia número 2 en re major, opus 36 de Ludwig van Beethoven, una obra composta entre els anys 1802 i 1803. La sentim en una versió a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, sota la direcció de Josep Pons, en un enregistrament fet en directe a l'Auditori de Barcelona el 26 de setembre de l'any 1999.

0: de setembre de l'any 1999.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanyarà l'oratori per la Setmana Santa de Luigi Rossi. Els intèrprets són la soprano Agnès Mellon, el contratenor Dominique Wyss, el tenor Ian Honeyman i el baix Philippe Cantor, amb les Arts Florissants que dirigeix William Christie.